les dues de la matinada. Onades de música. Les cançons més tranquil·les.

0: Música nit, la música dels teus somnis.
1: Les cançons per somiar, per somiar.

Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la matinada. Onades de música.

0: will.
1: Escoltes Nova Ràdio Lloret. Música nit. La música dels teus somnis.

0: Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 6 del matí.
1: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon Dia, Bona Hora, de 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
2: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: Escoltes la fórmula musical amb les cançons que més coneixes. Que més coneixes.
1: Derulo. Wine for me, darling. Where you move your spine is alarming. Then why you

0: El Museu del Mar, situat a la Casa Modernista de Can Garriga, evoca el passat d'ultramar de Lloret. Un espai d'exposició amb 5 eixos d'interpretació de la història marinera de Lloret. Fills de Lloret, Mare Nostrum, Navegant al món, Lloret després dels velers i més enllà de la platja. El Museu del Mar de Lloret, un viatge a través de la descoberta, des dels orígens i fins a les grans aventures dels navegants lloretencs.
1: Visita el Museu del Mar de dilluns a dissabte de 9 a 1 del matí i de 4 a 7 de la tarda. Diumenge de 10 a 1 del matí i de 4 a 7 de la tarda. Telèfon d'informació 972 36 47 35.

0: T'agrada llegir? T'agrada aprendre? Vine a la Biblioteca Municipal de Lloret. T'hi esperen llibres, revistes, pel·lícules i activitats culturals per totes les edats. Un espai per llegir, estudiar, descobrir i créixer. T'esperem de dilluns a divendres en horari de matí i tarda. Dissabtes al matí. Biblioteca Municipal, a la Casa de la Cultura de Lloret, plaça de Pere Torrent 1. Telèfon 972 34 90 55. Correu biblioteca@lloret.cat. Biblioteca Municipal de Lloret de Mar. La cultura a l'abast de tothom.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 7 del matí.
2: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon Dia, Bona Hora, de 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
3: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

Si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem. Et prometo fer-te l'esmorzar 8 dies per setmana. Et prometo un petó de bon dia i sent de bona nit.

0: Descobreix l'Arxiu Municipal de Lloret, la memòria viva del nostre poble. Preservem documents històrics, administratius i culturals que expliquen qui som i d'on venim. Un espai obert a tothom que vulgui consultar, investigar o simplement descobrir la història local. Vine a l'arxiu i fes un viatge en el temps a través de llibres antics, fotografies, plànols i documents que són patrimoni de tots. També oferim serveis de consulta, assessorament i activitats de difusió per acostar l'arxiu a la ciutadania. Indiana Jones buscava l'arca perduda. Nosaltres, si cal, te la trobem. Arxiu Municipal de Lloret de Mar, carrer Josep Lluí 24, telèfon 972-36-84-57, correu arxiu@lloret.cat. Arxiu Municipal de Lloret de Mar, la memòria del nostre poble a l'abast de tothom.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
2: Molt bon dia a tothom. L'Ajuntament ha fet un nou pas endavant per fer realitat la reconversió de l'avinguda de Vidreres i avui en volem donar els detalls.

0: L'Ajuntament ha signat el conveni d'expropiació d'un dels punts més estrets de l'Avinguda de Vidreres per poder obrir i ampliar aquesta via tan transitada de Lloret de Mar i considerada la columna vertebral del municipi. L'objectiu és convertir aquesta avinguda en una via més amable, accessible i segura. Una avinguda que és una autèntica columna vertebral de Lloret perquè enllaça el nucli antic amb barris com el Molí i el Rieral. Els detalls els comentarem avui amb la regidora d'Urbanisme, Míriam Rodríguez. Molt bon dia a tothom. Amb aquest tema obrim el Bon Dia, Bona Hora d'avui. Som a dimarts 6 d'octubre i per saber què més hem preparat, saludem ara mateix en Josep Altafulla. Molt bon dia, Josep.
1: Bon dia, Maria. Escoltarem el testimoni dels germans Dolça i Josep Carreras, que han tingut afectacions fortes als seus respectius locals del carrer Riu de la Plata de Fanals, arran de les inundacions per les fortes tempestes d'aquest diumenge. També la torxa dels Special Olympics 2026 passa avui al matí per Lloret de Mar. En parlarem amb la directora tècnica d'Acció Comunitària d'Espronis, Marina Gómez. La iniciativa Programa a Part arriba al número 4 amb Vicky de Clascar de convidada. La cita és aquest diumenge a les 12 de migdia a la Capella dels Sants Metges. En parlarem amb l'artista convidada i també amb l'organitzador de l'activitat, Agustí Busom. I Punt d'Equilibri ha rebut un quadre de grans dimensions pintat de manera solidària per les usuàries del taller de pintura creativa organitzat per l'Associació contra el Càncer de Lloret. Vindran a la ràdio a explicar-nos com poden aconseguir recursos per finançar les seves activitats a través d'aquest quadre.
0: Tot això ens ha de portar fins a les 9, a banda, com sempre, de la previsió meteorològica centrada aquesta setmana amb la inestabilitat i també el repàs de l'actualitat general. Comencem. Això és el Bon Dia, Bona Hora. Avui som dimarts 6 d'octubre i el fem possible Marc Diva, Josep Altafulla i qui us parla, Maria Joan Comartí.
2: Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.

0: Com diem, a la previsió meteorològica aquesta setmana està centrada en la inestabilitat. Són ara les 8 i 3 del matí. Com es presenta la jornada i els propers dies? Xavi Segura, bon dia.
1: Bon dia. Un dia més haurem d'estar molt pendents del cel, perquè avui el temps continuarà mogut. Al matí, en principi, sense precipitacions, variabilitat en el cel, però al llarg del dia els mapes indiquen, amb un punt d'incertesa en aquestes situacions, evidentment, però amb els models actuals, doncs, indiquen que els xàfecs, les tempestes, començaran a augmentar a partir de mig matí, migdia, per l'oest del país, i amb el pas de les hores, doncs, arribaran a més comarques en direcció oest i acabaran arribant també aquí, a la zona de la selva marítima. Segurament, tarda, vespre, nit, és quan s'espera la precipitació més probable aquí, a la zona de Lloret. La comarca de la Selva torna a estar en alerta per pluja que pot ser localment intensa, i és que els mapes indiquen que els xàfecs, un cop arribin a la costa, es tornaran a reactivar i, per tant, es poden tornar a produir alguns patacs d'aigua, alguns aiguats locals, tot plegat s'ha d'anar seguint amb molta i molta atenció, perquè seran fenòmens força irregulars que haurem de veure on acaba espetegant, podríem dir, el plat fort d'aquest episodi, d'aquesta nova tongada de xàfecs. Tot plegat amb unes temperatures força semblants, per tant, ambient entre suau i càlid al centre del dia, fresca o poca fresca, continguda també a primeres i a últimes hores, i de cara a dimecres i dijous es manté la inestabilitat. Risc de nous ruixats irregulars, com que tenim el mar tan calent, aire fred en altura, tot plegat pot provocar nous aiguats, ho anirem seguint, evidentment. Temperatures que poden pujar transitòriament, però atenció, perquè a partir de dijous els termòmetres tiraran clarament cap avall, refrescada tardorenca, amb ambient suau de dia, molta més fresca de nit, i sembla que, sobretot a partir de divendres, el temps serà força més tranquil.
0: Doncs gràcies, Xavi. Prenem nota, veurem si el cap de setmana es presenta més tranquil o no. En tot cas, aquest dimarts el comencem ara mateix amb núvols al cel de Lloret. La temperatura se situa als 17 graus i la humitat elevada al 93%. I com fem cada dia de la previsió meteorològica, fem un salt cap al repàs de l'actualitat general. Són les 8 i 5 i ens fixem primer en els diaris.
2: Titulars curts i directes avui tant a la premsa escrita de caire comarcal com generalista. Diari de Girona: Sánchez aprofita el pols sobre l'habitatge per convocar eleccions. És el gran titular de primera plana. També llegim: un recompte ciutadà detecta més de 1.000 escocells sense arbres vius. Els escocells és el clot o espai que deixa al voltant tant de la soca d'un arbre, de l'aigua, de la pluja o del rec. Els productors de fesols de Santa Pau donen la collita per perduda i una de cada sis llevadores de Girona es jubilarà abans del 2040. Són informacions de la primera plana del Diari de Girona. La fotografia il·lustrativa de primera plana és pels bombers i el titular: Platja d'Aro demana enderrocar els ponts sobre el Ridaura. Diari Ara, amb fotografia il·lustrativa de Pedro Sánchez, eleccions 29N, i també una altra fotografia d'inundacions on hi ha declaracions de testimonis. Ha estat un caos, en 10 minuts s'ha inundat tot, sobretot al Vallès i Granollers en concret. La resta de premsa escrita de caire generalista: El País, un 29N d'alta tensió. A La Razón, el pla de la Moncloa, aturada judicial i campanya de cops. El diari El Mundo, darrera jugada per sobreviure, amb una fotografia de Pedro Sánchez anunciant aquest avenç electoral. A La Vanguardia, Espanya decidirà el 29N. El Periódico de Catalunya: Sánchez fa de les eleccions del 29N un plebiscit personal. També hi ha un requadre especial per Granollers, zona zero. Les pluges revelen la falta d'adaptació de les ciutats. Finalment, el diari ABC: Sánchez obre la campanya amb l'estratègia al Congrés per colar els decrets.
0: Això destaca en les portades de la premsa. Si ens fixem en els portals digitals, veiem l'última hora que va bastant en la mateixa línia, i en el cas de l'Agència Catalana de Notícies, la principal és la batalla campal al centre de Barcelona amb llançaments contra els Mossos, contenidors cremats i aparadors apedregats. La policia, que ha llançat alguns projectils de foam, ha encerclat els manifestants al centre de la plaça Catalunya. També hi veiem que milers de persones han sortit al carrer per preparar-se per la vaga general. Comença un nou cicle polític que diu prou. Els activistes, explica l'ACN, volen guanyar la vaga amb l'ajuda d'altres lluites socials i confien que tothom se sumarà a l'onada. També hi llegim a l'Agència Catalana que Salvador Illa anuncia un primer paquet d'ajuts per 75 milions per fer front als danys del temporal, i Comissions Obreres i UGT acorden convocar una vaga general de 24 hores per aquesta tardor. Són les notícies més destacades de l'ACN, que també es

0: Per això que hi ha dues carreteres que continuen amb trams tallats al Vallès pels efectes de les pluges. De l'àmbit cultural, Blanes estrena la tercera edició del Costa Brava International Film Festival amb un homenatge al productor de Balandrau. Notícies, doncs, destacades per l'Agència Catalana de Notícies. I en el cas del 3CAT, sobre els temporals, la notícia principal són les afectacions per la pluja. Rodalies recupera avui part del servei, però amb trams per carretera. També es fa ressò que hi ha infraestructures poc preparades per temporals cada cop més freqüents i extrems, i el risc de pluja intensa torna aquest dimarts a la tarda i nit a 10 comarques. Més enllà del temporal, la culminació de l'amnistia al Tribunal Constitucional debat la ponència que ha de desencadenar el retorn de Puigdemont. El Consell de Ministres torna a aprovar avui els decrets d'habitatge amb algunes variacions. I també es fa ressò de la crema de contenidors i enfrontaments amb els Mossos després de la manifestació per l'habitatge a Barcelona, on hi ha hagut milers de persones que reclamen una vaga general i Comissions Obreres i UGT hi donen suport. Finalment, acabem, com sempre, en l'àmbit esportiu. El 3CAT, la notícia principal diu que és la confessió d'Olmo que ha emocionat Croàcia. Aplaudiments de la premsa local mostra aquesta confessió, però més enllà d'aquesta notícia també hi llegim que el Golden Boy més blaugrana, un gran favorit i una sorpresa a la llista definitiva. Aquests són els titulars principals del 3CAT, ara mateix 8 i 10.
1: Ràdio Lloret.
2: Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sacaleta. Telèfon 972 36 51 79.
3: Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972 36 41 14.
4: Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.
5: All right. Parlar, escoltar, veure. Tres coses tan fàcils, o no? Perquè parlar és sentir aquella veu que necessites escoltar. Escoltar és saber que, encara que sigui lluny, algú és amb tu. I veure és tenir-lo davant, encara que només sigui a través d'una pantalla. Parlar, escoltar, veure, connectar-nos amb els que ens importen. I això hauria de ser sempre fàcil. I per això existeix Fitel Network, telefonia mòbil i fibra òptica pensades perquè estiguis connectat quan vulguis, com vulguis i amb la tranquil·litat que vols. Perquè estar a prop no hauria de tenir distàncies. Fitel Network. All right.
6: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
7: S'ha convocat un procés selectiu de 3 places de conserge. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 26 d'octubre, preferiblement de forma electrònica per la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius a personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
8: A Lloret de Mar, els carrers són casa nostra. I casa nostra no la deixem bruta. Cada vegada que deixes una bossa fora de lloc, un cartró al costat del contenidor o un moble abandonat al carrer, no només embrutes una cantonada, embrutes l'espai que compartim tots. Per això, recorda, separa correctament els residus i utilitza el contenidor que toca. I molt important, la matèria orgànica i el rebuig s'han de dipositar entre les 9 del vespre i les 12 de la nit. Els voluminosos, mai al costat dels contenidors ni abandonats al carrer. Cal concertar-ne la recollida al 972 36 89 22 o portar-lo a la deixalleria.

0: de Lloret de Mar i considerada la columna vertebral del municipi. L'objectiu és convertir l'avinguda en una via més amable, accessible i segura. Una avinguda que és una autèntica columna vertebral de Lloret perquè enllaça el nucli antic amb barris com el Molí i el Rieral. Per això, l'alcalde i la propietat de la finca situada als números 3-5 han signat un conveni d'expropiació dels terrenys que permetrà ampliar la vorera en un dels punts més estrets de la via. Al telèfon, la regidora d'Urbanisme, Míriam Rodríguez. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Què implica exactament haver signat aquest conveni?
1: Bé, és un conveni que és un pas molt important perquè ens permet avançar, no?, en la transformació de l'Avinguda de Vidreres. Parlem d'un punt que és especialment estret, el que has dit, no?, Avinguda Vidreres 3-5, que és gairebé el principi de l'avinguda, i amb aquesta actuació podem guanyar 155 metres quadrats d'espai per fer vorera. I és continuar guanyant espai per les persones i fer que aquest eix, doncs, sigui més accessible, sigui més còmode i, a més, sigui més segur.
0: I, a més, es preveu també una altra expropiació al número 15 de l'avinguda, que també s'hi està treballant o que ja està feta. Com està aquest tema?
1: Sí, ja l'actuació que està prevista és el número 15 de l'avinguda. Aquesta expropiació ja es va dur a terme fa uns mesos. Ara mateix està oberta la licitació per executar el que són els treballs d'enderroc i d'adequació d'aquest entorn, no?, i poder enderrocar aquest tros de pati, que al final és una casa antiga amb un pati i és només aquest trosset de pati, que també permetrà ampliar la vorera, que l'avinguda sigui més continuada. Més aquesta finca, un dels aspectes que més preocupa la ciutadania és el tema de la portalada, no?, d'aquesta finca, que conté elements catalogats com a bé cultural d'interès local, i la nostra intenció, doncs, és desmuntar la portalada, i la nostra intenció era aquesta, no?, deixar-la igual però una miqueta més enrere, però els serveis tècnics ja ens han dit que això serà pràcticament impossible perquè la portalada està molt malmesa i al desmuntar-la, doncs, molt previsiblement hi haurà trossos que es podran desfer. Llavors intentarem fer tot el possible per poder-la conservar en el millor estat i conservar-la com a patrimoni cultural del municipi.
0: I tot això quan serà una realitat? Ara està oberta la licitació, és a dir, es farà per trams, primer aquest número 15, després el que és el taller mecànic, o com, quin calendari es treballa?
1: Sí, és un projecte important i, per tant, lògicament, no?, requereix diferents fases i diferents actuacions. En aquests moments estem avançant en aquests diferents punts de l'avinguda. Paral·lelament, també es continua la redacció del que és el projecte global. Per això, més que donar un calendari concret, que ara mateix no seria rigorós donar-lo, doncs el que podem explicar és que anirem avançant per fases a mesura que es vagin completant les diferents tramitacions. Hem fet aquestes dues expropiacions, tirarem endavant el que és l'enderroc perquè la vorera pugui estar ampliada el més aviat possible, però el que és la realitat d'una avinguda de Vidreres, un projecte global, doncs encara trigarà una miqueta, perquè no és senzill i s'ha d'estudiar bé i volem fer un projecte amb cara i ulls i molt ben pensat.
0: Clar, això també volíem preguntar, no? Perquè paral·lelament continua la redacció d'aquest projecte global. Clar, entenem que això és una cosa, com diu regidora, a llarg termini.
1: Exacte, sí, el que és la remodelació total de l'Avinguda Vidreres és a llarg termini, però bueno, anem fent petites passes per ja poder veure que la ciutadania vegi que això serà una realitat, que estem en el camí correcte i que no parem de treballar perquè puguem tenir una Avinguda Vidreres com cal, nova i remodelada.
0: I a curt termini hi ha alguna altra actuació o ara toquen aquests dos trams, diguéssim, aquests dos petits trams?
1: Ara toquen aquests dos petits trams, de moment enderrocar aquests dos punts que hem comentat, podem ampliar la vorera en aquest sentit i llavors mirarem a veure quines altres actuacions podem anar fent que siguin petites. Bueno, petites no són grans avanços, però bueno, són petites actuacions per poder eixamplar aquesta vorera i al final ja tenir aquest projecte global.
0: I pel que fa a l'expropiació d'aquest número 3-5, ha estat fàcil, ha estat complicat, perquè és un local que ja s'ha expropiat en altres vegades, s'ha anat expropiant, ara es treu un tros més. Ha estat fàcil la negociació en aquest sentit?
1: Bé, la veritat, no puc dir que no. Al final la propietat va accedir sempre a parlar amb l'Ajuntament, sempre va accedir a arribar a un acord, i les expropiacions no són fàcils en cap cas, perquè és complicat, no?, anar a un particular i dir-li, no?, que vols un tros de terreny que és seu, que és de la seva propietat, però l'Avinguda Vidreres està afectada. Crec que tots els propietaris que tenen un tros en allà saben que en algun moment, doncs, l'Ajuntament voldrà executar-ho, Per tant, ells eren conscients i podem dir que ha estat relativament ràpid i relativament fàcil.
0: Ens estarem molt pendents de com evoluciona tot plegat aquesta remodelació, aquesta transformació de l'Avinguda de Vidreres, que insistim que dèiem, és la columna vertebral de Lloret de Mar o una de les columnes vertebrals, perquè és una via molt transitada i que realment fa temps que necessita actuacions, atesa la gran quantitat de vehicles.

0: i de persones que hi passen.
1: Sí, sí, sí, a més és un eix que és molt transversal, que uneix diferents punts del nucli i és molt important tenir una via que sigui adequada, no? Pel que dius, perquè passa moltíssima gent, passen moltíssims cotxes, és molt transitada i la majoria de la gent de Lloret passem per aquí i és prioritari tenir-la en bones condicions.
0: Miriam Rodríguez, regidora d'Urbanisme, com deia, moltes gràcies per atendre la nostra trucada i anirem seguint com evoluciona aquest projecte. Molt bon dia.
1: I tant, bon dia.
2: Bon dia, bona hora.
0: Són les 8 i 20 i canviem ara de tema per explicar que el carrer Riu de la Plata de Fenals ha estat un dels més afectats per les pluges torrencials d'aquest diumenge a Lloret de Mar. El col·lapse de la riera Passapera ha provocat que l'aigua superés el mig metre d'alçada en aquesta via. Una de les persones afectades és Dolça Carreras, que hi té un laboratori de pròtesis dentals.
3: Quan vam poder entrar hi havia la marca més de mig metre d'alçada. Llavors, a partir de la segona línia de calaixos, tot estava flotant. Bueno, màquines, la nevera estava flotant, el compressor estava tirat per terra, cadires fetes malbé, tota la fusta dels mobles inflada. Llavors, bueno, molt material s'ha perdut. Per sort hi ha màquines que, com que estan una mica més elevades i els endolls també, això ens ha permet que es podrem tornar a treballar, però bueno, hem de refer molt de material, hem d'esperar bueno, que el seguro ens digui si, què podem tirar i què no. De moment, les màquines que no funcionen estan apilotonades.
0: La Dolça reconeix que els espanta que un fet com aquest es pugui tornar a repetir en un nou episodi de pluges torrencials.
3: Ens fa poc que això pugui tornar a passar, perquè la riera Passapera, que baixa directe al mar, aquí s'ha col·lapsat. Llavors l'Avinguda Amèrica anava col·lapsadíssima, tot el que venia de Santa Clotilde també estava col·lapsadíssim d'aigua. Aquí el sumidero de l'Ajuntament no va absorbir més. Llavors el que va passar és que aquí es va fer una piscina enorme i llavors va començar a entrar dintre dels locals, fins que suposo que va venir Protecció Civil i va veure que s'havia de desembossar o va deixar de ploure i al final això es va poder desembossar una mica. Però bueno, fins que no vam obrir portes, aquí van sortir litros i litros i litros d'aigua i que s'havien acumulat.
0: Al costat del laboratori, el seu germà Josep hi té un despatx d'arquitectura que també va quedar molt malmès per l'aigua i pel fang acumulat.
4: Jo tinc un petit despatx d'arquitectura tècnica aquí i ens van avisar la família, veïns, perquè just em va agafar fora de Lloret i bueno, quan vam arribar doncs estava tot ple de fang, quasi més d'un metre de 80, un metre d'alçada, amb que ens ha afectat doncs, les màquines d'aire condicionat, els ordinadors que teníem al terra, el SAI, papers, tot d'arxivadors i de més, i bueno, un mobiliari. Just han passat a les noies de la brigada, ens ho han tret tot, i anar buidant, és el segon o tercer viatge que fan, perquè hem hagut de treure bueno, tot queda inservible, el fang sobretot, no és només l'aigua, sinó el fang ho deixa tot inutilitzable.
0: En tractar-se d'una catàstrofe natural, les persones afectades hauran d'esperar que el Consorci de Compensació d'Assegurances els indemnitzi, un tràmit que Josep Carrera reconeix que pot ser complex i lent.
4: Sense garantia que et pagaran, però tot és molt més lent perquè va amb uns altres tràmits i has d'activar un segur, has d'activar l'altre. Bé, veurem. Al final, quan has de donar tot el part de coses que se t'han fet malbé, no tot tens factures, no tot és valuable, tens moltes coses que tenies aquí doncs, de fa molt de temps, no? Pues, que sé, pues, dibuixos dels teus fills o coses així, que ho perds cosetes així, però bé, mira, això és el menys, però al final forma part de la teva vida, que també la tens aquí dins del teu despatx, i ara, pues, almenys, ha servit per fer una netejada de tot i segur que s'acumula més merda.
0: Aquests dos són alguns dels exemples d'afectacions que hi ha hagut aquest diumenge a Lloret de Mar arran de l'episodi de pluges torrencials que ha afectat el municipi i el conjunt de Catalunya.
2: Estàs escoltant l'informatiu matinal Bon Dia, Bona Hora.
0: I seguim avançant, recordar-vos que podria haver-hi noves pluges torrencials, per tant, ben alerta, aquesta tarda poden arribar forts aiguats aquí a Lloret i durant tota la setmana la inestabilitat serà la protagonista, per tant, estigueu atents a com evoluciona tot plegat. I seguim avançant ara amb un altre tema ben diferent, i és que la torxa dels Special Olympics 2026 passa avui per Lloret de Mar. El municipi ha preparat un acte que començarà a les 11 del matí, que es farà, si el temps ho permet, a les pistes d'atletisme. L'activitat posa en valor l'esport inclusiu i la participació de les persones amb discapacitat intel·lectual. La flama passa per diferents municipis vinculats a la celebració dels Jocs Special Olímpics i recordem que Lloret de Mar en va ser la seu principal l'any 2006. Poc més de 5 minuts i arribarem a 9:15. Saludem la directora tècnica d'Acció Comunitària d'Espronis, Marina Gómez, bon dia.
5: Bon dia.
0: Marina, explica'ns una mica com serà el pas de la torxa per Lloret de Mar.
5: Bé, doncs ja la coneixem perquè tenim aquesta experiència dels 20 anys que fa, no?, dels Jocs. La torxa arriba des d'Igualada, ahir estava Igualada, arriba a Lloret perquè els esportistes del Club Esportiu del Vilar i d'Espronis en general la puguin rebre i la puguin portar, tinguin aquest honor un cop més de ser portadors d'aquesta torxa, d'aquesta flama que després doncs, ens porta a tots cap a Tarragona.
0: Clara, ho deies, fa 20 anys, hem dit que el 2006 Lloret va ser la seu dels Special Olympics i la veritat és que tots els que hi vam col·laborar és un record que el tenim molt, molt present, és una cosa que marca, eh?
5: Sí, de fet encara a nivell de federació recordem aquests jocs com uns jocs que van ser un exemple, que a més el territori es va volcar, que vam tenir més voluntaris que en cap jocs en tota la història dels Specials i que realment els recordem com els millors jocs de la història, encara diem.
0: Un orgull des de Lloret. Marina, deies, no?, que el motiu pel qual passeu per Lloret, però què és el que està previst fer? Com serà aquesta activitat exactament?
5: S'ha convocat als nens de les escoles de Lloret, que realment també doncs, així en són receptors i poden doncs, poder també veure el que significa una torxa i parlar també sobre les persones amb discapacitat. La torxa està organitzada amb relleus. De fet, l'àrea d'esports de Lloret és la que ho lidera i la que ho porta tot. Es faran relleus des de fora de les pistes d'atletisme per poder entrar i està organitzada en 10 trams en el que diferents esportistes podran recollir la torxa i portar-la durant un tram fins a arribar al paveter i encendrem el paveter. Al final de tot, aquest foc passa al candil, aquest candil es conserva i va aquesta tarda cap a Figueres.
0: Una cosa molt emocionant, que entenem que està oberta a tothom.
5: Sí, és un acte obert a tot el públic i que a més demanem a la ciutadania de Lloret i també hem demanat com Espronis a totes les famílies que ens acompanyin i que vinguin a veure i puguin veure l'orgull amb què els esportistes reben aquest foc.
0: I Marina, em consta que esteu pendents del temps, estàveu ahir preocupats, però sembla que tot acompanyarà, tot i que estigui una mica tapat.
5: Sí, esperem que sí. Estem tot el temps mirant a veure quines previsions, si cau una gota, si no. Esperem que ens ho deixi fer perquè realment és un acte molt esperat per als esportistes. Estan tots sabent que aquest és el nostre tret de sortida. A la que fem la torxa, directament ja el següent pas que fem és anar-nos a Tarragona aquest divendres i, clar, és aquella impaciència, no? Llavors, tant de bo el temps ens acompanyi, si més no aguanta, i puguem anar directament cap a portar el foc.
0: Esperem que sí. I com es presenten els Special Olympics, que comencen divendres, dius?
5: Sí, doncs la ciutat de Tarragona sabem que estan ara ja volcats cap a jocs, ens estan esperant i tenim un gran nombre de voluntariats que també ens estan esperant. Les instal·lacions, com que tenim tota la part de l'anella olímpica, doncs també dels Jocs del Mediterrani, estan ja preparades, vull dir que tot està molt a punt. I nosaltres també participem en molts esports, vull dir que també estem esperant a poder arribar i disfrutar d'aquests dies.
0: Doncs segur que anirà molt i molt bé, perquè recorda'ns què és el que fa tan especial, com funcionen aquests jocs i per què són tan emotius?
5: Bé, doncs mira, la participació és a nivell de Catalunya és per clubs, de manera que no necessitem una gran marca per anar a participar, sinó que necessitem ser esportistes dels que anem cada setmana a entrenar, dels que ens agrada la competició. Vull dir, no necessitem una marca. El nivell d'Special Olympics no demana que facis una marca per poder competir al més alt nivell o amb el més a l'honor. Sabem també que després el pòdium és un pòdium de 8 places en el que tots els esportistes aconsegueixen la medalla. Si bé és veritat que or, plata, bronze es distingeixen, no?, com a primer, segon, tercer, a partir de la quarta plaça reps la medalla, almenys per la teva participació, perquè Special Olympics el que fa és reconèixer l'esforç i tots els beneficis que realment dona l'esport per les persones amb discapacitat, tant a nivell d'inclusió com a nivell de salut, com a nivell de relació, no? Llavors, per nosaltres són especials perquè és això, som esportistes que entrenem i entrenen tots en aquí dos dies a la setmana, van a les competicions i durant 4 anys es preparen per tenir aquest honor de la gran participació als Jocs.
0: Doncs que vagi molt i molt bé aquesta iniciativa tan bona, tan bonica i tan emotiva, i que estem segurs que tornarà a ser un èxit com ho és sempre, i també que vagi molt bé el pas de la flama per aquí, per Lloret, que convidem a tothom a acostar-s'hi, tothom que pugui venir a partir de les 11 del matí, que també serà una cosa molt vistosa. Marina Gómez, tècnica d'acció comunitària d'Espronis, moltíssimes gràcies per compartir-ho amb nosaltres, una abraçada molt forta.
5: Gràcies a vosaltres.
2: Bon dia, bona hora. Tot el que cal saber a primera hora del matí.
0: Ara ja ens passa un minut de 9:15 i insistim, tenim la vista molt fixada cap al cel perquè la inestabilitat és la gran protagonista, tot i així sembla que els ruixats poden arribar a la tarda aquí a Lloret. En Xavi Segura ens ho explica a la seva crònica. Tu mateix, bon dia.
6: Bon dia. Un dia més haurem d'estar molt pendents del cel, perquè avui el temps continuarà mogut. Al matí, en principi, sense precipitacions, variabilitat en el cel, però al llarg del dia els mapes indiquen, amb un punt d'incertesa en aquestes situacions, evidentment, però amb els models actuals, doncs, indiquen que els xàfecs, les tempestes, començaran a augmentar a partir de mig matí, migdia, per l'oest del país, i amb el pas de les hores, doncs, arribaran a més comarques en direcció oest i acabaran arribant també aquí, a la zona de la Selva Marítima. Segurament, tarda, vespre, nit, és quan s'espera la precipitació més probable aquí, a la zona de Lloret. La comarca de la Selva torna a estar en alerta per pluja que pot ser localment intensa, i és que els mapes indiquen que els xàfecs, un cop arribin a la costa, es tornaran a reactivar i, per tant, es poden tornar a produir alguns patacs d'aigua, alguns aiguats locals. Tot plegat s'ha d'anar seguint amb molta i molta atenció, perquè seran fenòmens força irregulars que haurem de veure on acaba espetegant, podríem dir, el plat fort d'aquest episodi, d'aquesta nova tongada de xàfecs. Tot plegat amb unes temperatures força semblants, per tant, ambient entre suau i càlid al centre del dia, fresca o poca fresca, continguda també a primeres i a últimes hores, i de cara a dimecres i dijous es manté la inestabilitat. Risc de nous ruixats irregulars, com que tenim el mar tan calent, aire fred en altura, tot plegat pot provocar nous aiguats, ho anirem seguint, evidentment. Temperatures que poden pujar transitòriament, però atenció, perquè a partir de dijous els termòmetres tiraran clarament cap avall, refrescada tardorenca, amb ambient suau de dia, molta més fresca de nit, i sembla que, sobretot a partir de divendres, el temps serà força més tranquil.
0: Gràcies, Xavi. Veurem el cap de setmana com es presenta. En tot cas, ara tenim uns dies de molta inestabilitat i possibilitat de xàfecs. En tot cas, ara aquest matí la temperatura que tenim és de 18 graus, tenim el cel tapat, però no plou a Lloret, i la humitat al 93%.

0: 8:34, moment per l'actualitat general. Primer de tot, amb les portades de la premsa escrita.
1: La comarcal. Comencem per Diari de Girona. Sánchez aprofita el pol sobre l'habitatge per convocar eleccions. Amb fotografia il·lustrativa, bombers i el titular Platja d'Aro demana enderrocar els ponts sobre el Ridaura. Un recompte ciutadà detecta més de 1.000 escocells sense arbres vius. També llegim que els productors de fesols de Santa Pau donen la collita per perduda i que una de cada 6 llevadores de Girona es jubilarà abans del 2040. Diari Ara, també en grans titulars, fotografia de Pedro Sánchez, eleccions 29N. I pel que fa a les pluges, ha estat un caos, en 10 minuts s'ha inundat tot. Són les declaracions de testimonis i del temporal que revifa el litoral al Vallès i que castiga Granollers. La resta de premsa escrita, grans titulars per la notícia del dia, sens dubte, un 29N d'alta tensió. Sánchez avança les eleccions generals. El diari La Razón, el pla de la Moncloa, 2 punts, aturada judicial i campanya de cops. A El Mundo, darrera jugada per sobreviure, avançament electoral el 29 de novembre després del col·lapse de la legislatura. A La Vanguardia, Espanya decidirà el 29N. I també fotografia de Pedro Sánchez i d'Alberto Núñez Feijóo. A El Periódico de Catalunya, la imatge és per Granollers, amb el titular Zona Zero, i la notícia, les pluges revelen la falta d'adaptació de les ciutats. El gran titular de la portada del Periódico de Catalunya és Sánchez fa de les eleccions del 29N un plebiscit personal. El diari ABC, finalment, Sánchez obre la campanya amb l'estratègia al Congrés per colar els decrets. I una gran imatge de Pedro Sánchez omple tota la primera plana del diari ABC.
0: Això és el que llegim a les primeres planes i si ens fixem en els portals digitals, al 3CAT la notícia principal són les afectacions per la pluja. Rodalies recupera avui part del servei, però amb trams per carretera. També es fa ressò que hi ha infraestructures poc preparades per temporals cada cop més freqüents i extrems. I el risc de pluja intensa torna aquest dimarts a la tarda i nit en 10 comarques, entre elles la comarca de la Selva. Per tant, estigueu atents i atentes perquè podríeu rebre un nou S-Alert avui a la tarda en funció de com evolucioni la situació. La culminació de l'amnistia, d'altra banda, el Tribunal Constitucional debat la ponència que ha de desencadenar el retorn de Puigdemont. També en plana política, el Consell de Ministres torna a aprovar avui els decrets d'habitatge amb algunes variacions i a punts de final de legislatura, habitatge, amnistia i finançament. És l'anàlisi que ofereix avui Raül Flores pel 3CAT. D'altra banda, es fa ressò al 3CAT de la crema de contenidors i enfrontaments amb els Mossos després de la manifestació per l'habitatge a Barcelona. Milers de manifestants a Barcelona reclamen una vaga general per l'habitatge i Comissions Obreres i UGT hi donen suport. Aquestes són les notícies més destacades del 3CAT, mentre que aquesta batalla campal a Barcelona és la principal notícia de l'agència catalana, que titula Batalla campal al centre de Barcelona amb llançaments contra els Mossos, contenidors cremats i aparadors apedregats. La policia, que ha llançat alguns projectils de foam, ha encerclat els manifestants al centre de Plaça Catalunya. D'altra banda, Salvador Illa anuncia un primer paquet d'ajuts per 75 milions d'euros per fer front als danys del temporal. I també es fa ressò l'ACN que el metro de Barcelona recupera el servei amb normalitat després de les incidències per les pluges. En plana cultural, la notícia destacada de l'agència catalana és que Blanes estrena la tercera edició del Costa Brava International Film Festival amb un homenatge al productor de Balandrau. I acabem amb els titulars esportius, en què la notícia principal és la confessió de Dani Olmo, que ha emocionat Croàcia. Ha rebut aplaudiments de la premsa local i és que el futbolista del Barça i de la selecció espanyola ha donat un 2% del seu sou a Vukovar i Slavonski Brod com a mostra d'agraïment al país croat, on va començar la seva carrera com a futbolista professional.

0: Bon dia, bona hora.
1: Minuts i arribarem a les 9. Seguim ara fixant-nos en l'agenda d'aquest cap de setmana en plana cultural i parlem de la iniciativa Programa Part, que arriba al número 4 amb Vicky de Clascada convidada. La cita és aquest diumenge a les 12 del migdia a la Capella dels Sants Metges.
2: Aquesta iniciativa sempre proposa converses, concert en llocs singulars de Lloret, conduïdes per Agustí Bosom amb producció del Teatre de Lloret. En aquest cas, l'artista convidada és la cantautora Vicky de Clascar, i també es comptarà amb la participació del lloretenc Joan Pau Romaní, conegut a la vila per la seva vinculació gastronòmica i poètica, que presentarà en exclusiva el seu vi natural. L'entrada és gratuïta fins a completar l'aforament. Avui parlem amb la cantautora Vicky de Clascar. Bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
2: Vicky, què has preparat per aquest diumenge a Lloret?
3: Doncs mira, he preparat alguns temes, alguns d'anteriors, diguéssim, de Vicky Mel, i també alguns de nous perquè ara doncs, em diré com el meu propi nom, Victòria de Clascar Sobirà, i després doncs, l'Agustí em sorprendrà amb una entrevista, amb preguntes, i estarem una bona estona xerrant.
2: Serà la Capella dels Sants Metges, la coneixes?
3: No hi he estat mai.
2: I què et sembla actuar en un espai així, un espai petit, amb una certa ressonància?
3: Bé, bueno, l'espai doncs, segur que és, és especial i la ressonància sempre està bé quan són així concerts acústics. Sempre et recull bé el sol, et vibra més, no?, en el cos, i crec que la gent doncs, també ho escolta millor.
2: Què en destacaries de la proposta Programa A Part?
3: Doncs que fa aquesta conjunció de personatges, no? Perquè també hi haurà doncs, un convidat que parlarà de vins i de denominació d'origen. I llavors suposo que l'Agustí, doncs, aquest programa busca la connexió de conceptes i que sorgeixin doncs, una conversa una mica diferent al que seria doncs, un convidat o l'altre per separat, no? I no sé, doncs això que és doncs una entrevista prou llarga per poder anar desgranant temes i estar tranquils i poder anar parlant i anar construint coses i sobretot també passar-s'ho bé, clar.
2: Tu com et definiries com a cantautora?
3: Com em definiria?
2: Sí.
3: Amb cantautora de moment no en tinc suficient, que ja és molt. I tot l'altre, també està molt bé de deixar les coses obertes perquè es vagin expressant, no? Perquè a vegades volem definir i anem tancant. I ara estic en un procés d'obrir, llavors no prefereixo no definir-me massa.
2: No, no tens un estil definit en concret?
3: Bueno, fins ara s'han definit molts estils, perquè tampoc ens enganyarem, jo no he inventat res al món de la música en aquell estilístic, més que adaptar estils d'altres països, com els Estats Units de l'època del folk americà, nord-americà, vaja, de portar-lo a la nostra llengua, no? I portar-lo al nou estil, però dins d'aquest altre estil gran, que és el gran paraigües, i el blues, i del soul, i de totes aquestes influències que després pues, es traslladen a un altre personatge que les viu d'una altra manera i en la seva veu i amb altres instruments i instrumentistes i músics pues, esdevenen, i arranjaments esdevenen pues, altres
2: doncs
3: textures.
2: Ara ens podem fer una idea, una mica de la música que interpretes.
3: Bueno, podeu escoltar-la. Clar, jo he fet els discos de Vicky Mel, es poden escoltar a Spotify, es poden escoltar a YouTube i així. Llavors sí que a partir d'ara faré un nou disc, encara l'any que ve, això sí, encara s'ha de gravar a finals d'any i sortiria l'any que ve, amb Victòria de Clascar, amb aquest altre nom, amb una mica enfocat diferent.
2: Per acabar, com animaries a la gent a venir diumenge?
3: Que si tenen aquest moment al matí per tenir ganes d'estar una hora escoltant alguns temes, és un recull de 4-5 temes, vull dir, al principi hi haurà aquests cinc temes i després farem aquest podcast amb... i llavors doncs això, doncs, que si tenen ganes d'estar compartint aquest espai tots junts, doncs, doncs allí estarem encantats de que vingueu.
2: Doncs, Vicky de Clascar, gràcies per atendre la trucada de la ràdio i durant la setmana ja farem difusió.
3: Moltes gràcies.
2: I bon dia.
3: Bon dia, adéu.
1: Seguim parlant d'aquesta activitat, ho fem ara amb Agustí Busom, que és l'organitzador de Programa Part. Molt bon dia, Agustí.
0: Bon dia, Honora. Què tal, com esteu?
1: Explica'ns com es presenta, com serà aquesta sessió de diumenge.
0: Bé, doncs de moment em sembla que queden molt poques invitacions, si algú encara li fa el pes venir. Sé que és un diumenge al migdia, però és com una missa. Vull dir que de fet estarem a la capella dels Sants Metges, un lloc super particular que ja fa temps que li tenia posat a l'ull i que per fi hem pogut, gràcies a la confraria de Sant Elm ens han permès entrar-hi i posar aquestes idees i aquestes textures que ara explicava la Victòria.
1: Però és un bon moment, no?, un diumenge al migdia per gaudir d'un espectacle, concert, xerrada...
0: I tant, i més per fer un vinet que ens explicarà en Joan Pau, els processos dels vins naturals, més que provar un vi, i serà que ens parli, no?, en Joan Pau aquí al Lloret i el coneixem, segur que el coneixeu, vull dir, però la faceta de vineter no crec que igual no es coneix tant, i per mi és una grata sorpresa que ens pugui explicar, que ens ajuntem, xerrem, i no sé com anirà l'ordre exactament, perquè ara escoltava la Vicky Mel que deia tocarem i després xerrem, no ho sé ben bé com anirà. Aquesta vegada el Programa Part és una de les coses que m'agrada del Programa Part, és que depèn de qui ve adaptem el format a l'artista principal, en aquest cas la Victòria. I sí, xerrarem, tocarà cançons seguides, ella em va demanar seguides per qüestions de veu i de to, i després comentarem una mica les trajectòries de cadascú, que és el que intentem dur al Programa Part, obrir i conèixer trajectòries increïbles, personals, artístiques, que tenim molt a prop aquí a casa. En el cas de la Victòria ve una mica lluny, aquesta vegada, des de prop de Tremp, però vull dir que estan aquí, al nostre país, a uns quants quilòmetres, i a vegades els tenim aquí a casa i no ho sabem.
1: I per què t'has fixat en la Vicky? Què és el que t'ha cridat l'atenció i per què t'has animat a convidar-la a Programa Part?
0: Bé, jo tinc uns quants noms, tenim uns quants noms que van allà, vaig apuntant i la llista va creixent. La Victòria, amb la Victòria ens coneixem de fa molts anys, des de que va treure el primer disc a l'Estat Jònic, si ho dic ara de memòria, no sé si m'equivoco, i la veritat és que sempre m'ha agradat molt el que ha fet, l'he trobat sempre un caràcter personal, amb molta arrel de blues i de folk americà, com molt bé explicava ara ella, i la veritat és que és un plaer molt gran poder-la tenir tan a prop, xerrar amb ella, i us dic un secret, que és que em sembla que es quedarà uns quants dies, vull dir que igual estarà per aquí uns dies. Si voleu parlar amb ella, estarà per aquí al Lloret uns quants dies.
1: A gaudir de la nostra destinació.
0: Sí, ara que baixa la temporada, oi? Bueno, esperem que no plogui, segueixi plouant tan plouent tan fort, vull dir. Però sí, és un bon moment ara, octubre, per disfrutar més del poble, que digui.
1: I tant que sí. I Agustí, deies, a veure si la gent està animada, que queden poques invitacions disponibles, però com animaries, quina creus que és l'essència de Programa Part i què li diries a la gent perquè vingui?
0: Mireu, al final és una conversa amb un artista del nostre país, d'una llarga trajectòria. Llavors, sempre l'acompanyem amb algú relacionat amb Lloret, o de la cultura, de vam tenir a Montse Sala de Can Gallissà, etc. Per tant, és venir a gaudir d'una bona conversa i d'unes bones cançons. A part, ja ho sabeu, el programa a part es grava i després el podeu escoltar. És una manera de compartir i descobrir coses maques en un lloc singular de Lloret.
1: Doncs queda tothom convidat, Agustí, que vagi molt i molt bé. La següent edició ja té data, sabem quan serà.
0: Data no, sí que estic parlant amb l'Eduard Cànimas perquè ens vingui a presentar el seu llibre i el seu nou disc, que és una preciositat.
1: Parlarem també, doncs.
0: Això espero.
1: Que vagi molt i molt bé.
0: Adéu.
4: Estàs escoltant l'informatiu matinal Bon Dia, Bona Hora.

10 minuts i uns segons i seran les 9 i més coses aquí al Bon Dia, Bona Hora. Parlem ara d'un quadre solidari en Punt d'Equilibri. Les dones usuàries del taller de pintura creativa i benestar que organitzen Punt d'Equilibri i l'Associació contra el Càncer de Lloret de Mar han regalat un quadre de grans dimensions. El quadre està a disposició dels veïns. Si algú hi està interessat, pot fer una aportació econòmica que es destinarà a finançar activitats de l'associació. Recordem que Punt d'Equilibri es dedica a acompanyar infants i joves amb necessitats especials i les famílies per promocionar-ne el benestar emocional, educatiu i personal.

0: Avui, per parlar-ne, ens visiten aquí als estudis Candy Vela, bon dia.
1: Bon dia.
0: Mercedes Díez, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Constanza Ángel, bon dia.
3: Bon dia, Maria.
0: I Brenda Caballero, bon dia.
4: Bon dia.
0: Com sorgeix la idea de buscar aquesta col·laboració solidària a través de l'art? Com neix? Qui m'ho explica?
4: Bueno, explico jo, que realitzo els tallers.
0: Brenda.
4: Bueno, nosaltres durant tot el curs escolar estem donant tant classe de pintura com classe de meditació i moviment. Llavors, les noies del grup d'art volien continuar a l'estiu i van proposar de crear un quadre solidari i bueno, amb la intenció de poder ajudar i col·laborar a les famílies i a nens que tenen dificultats a l'aprenentatge, que venen a l'associació Punt d'Equilibri. I bueno, d'aquí va sorgir la idea del quadre.
0: I com és aquest quadre que heu pintat? Que per la gent que ens està escoltant que no el veu, després el penjarem a internet i tothom el podrà veure, eh? Però com el descriuríeu?
2: Bueno, pues és el retrat d'una dona molt acolorit, de molts de colors, i bueno, i representa doncs la figura, bueno, també té el logo de Punt d'Equilibri ahí una miqueta camuflat, però ahí està perquè es vegi i sigui un bon record. I bueno, és una dona, bueno, que nos representa més que res a totes nosaltres, no? Perquè és una dona, bueno, no és un retrat, com es diu,
0: és abstracta,
2: no és realista. Vale. I llavors doncs, representa una mica doncs, com són les dones, no? Les inquietuds que tenim, els problemes, les il·lusions, els neguits, totes aquestes coses, que quan veus el quadre és alhora és alegre, però alhora també és melancòlic, no? Té els dos punts aquells, no? I llavors es van pintar, van dividir el quadre per seccions, perquè eren unes quantes alumnes que el pintaven, i llavors van, perquè clar, nosaltres aquí estem dos, però han estat dos més. Mm-hmm. Bueno, estem quatre, però han estat dos més pintant, no, el quadre, però no han pogut venir. I llavors cada una ha fet la seva part. El quadre després és un, que està tot unit, però cada part l'han fet una. Mm-hmm. I ella va quedar molt bonic.
0: I, Candy, com ha estat aquesta experiència i què et sembla el fet de poder doncs, crear un quadre que al final tingui un rerefons solidari?
1: Pues és una cosa muy... que te da mucha satisfacción solo de pensar el motivo por el que está pensado para colaborar, para ayudar a los niños necesitados y para que tengan sus becas, para que tengan... Entonces, pues ha sido con una ilusión y te reporta pues un bienestar, un
3: satisfacción,
1: porque a ver, aquí a nosotras también nos ayudan mucho en el Punt d'Equilibri ofreciéndonos las clases de pintura y las clases de yoga para personas colaborando con la Asociación del Cáncer. Y entonces, pues nosotras estamos muy agradecidas, porque además es que ahí estamos como en familia y estamos, bueno, encantadas. Aparte de que nos gusta el dibujo, es que nos encanta juntarnos allí y hablar de nuestras cosas y bueno, entonces pues con mucho gusto colaboramos.
0: Doncs una bonica manera de retornar-ho i que sumar doncs, a aquestes dues vessants. Llavors, el que es busca és algú que vulgui col·laborar amb l'associació. Qui m'ho explica, Constanza, tu?
3: A ver, es una manera, porque ellas cuando pidieron de hacer, bueno, pintar el cuadro, es porque ellas veían pues que hacíamos meriendas solidarias, en el casal hacemos comidas o desayunos de solidarios, y ellas querían pues de alguna manera apoyar a estas familias también, ¿no? Y me preguntaron constante qué manera podemos, y bueno, lo hablamos con Brenda, y digo, pues que pinten un cuadro, si están haciendo un taller de arte, pues sería una manera pues fantástica. Y bueno, y lo hicieron, ya te digo, lo dividieron en partes, que por eso es también tan emotivo, porque cada una lo pintó a su manera, usó el color que quiso, yo creo que hablan mucho de ellas, ¿no? Y bueno, pues dijimos, ¿de qué manera podemos hacer para que sea una manera de que alguien que le guste el arte o que quiera que tenga solidaridad, pues que pueda colaborar con nosotras? Entonces, pues no sabemos, quizás ponerlo, publicar lo que es la imagen, y si a alguien le gusta o le gusta más de una persona, que es lo que hablábamos, digo, y si alguien, si no es uno, son más personas las que quieren hacer esa colaboración. Y bueno, pues se puede pintar más. Piensa que ellas están haciendo el taller de arte pues prácticamente todo el año. Este año, por ejemplo, hasta en verano han seguido, o sea, que se pueden pintar más cuadros y que haya más colaboraciones, porque es una manera de, si tú colaboras, para que nosotras podamos seguir ayudando a más familias.
0: ¿Os agradaría pintar-ne més?
2: Oye, tant sí, que sí, sí. Me la veo encantadas. Estarien encantades.
0: I tu, Brenda, com a experta, què et sembla el resultat d'aquest quadre?
4: Jo penso que elles són molt exigents amb elles mateixes, perquè són unes artistes, o sigui, jo intento instruir-les des de la tècnica, però també des de disfrutar, no? Llavors ho van fer superbé, cadascuna va donar pues, també les seves emocions, no? Perquè també treballem el tema emocional una miqueta i jo penso que l'han fet superbé. O sigui, ha sigut una experiència molt bona.
0: Doncs si algú volgués fer una col·laboració amb Punt d'Equilibri, que s'adreci a Punt d'Equilibri, sí, i allà sí, se li ensenyarà també el quadre
3: i puede sí, pedir algo, si algú quiere algo específico, ellas podrían también sí, pintarlo sí, sin problema.
2: Sí. Aquest tenen càrrecs.
0: Doncs...
1: Sí, animar sí, también que puede venir alguien más, a gente que, sí, que esté pasando cáncer, uh-huh, o familiares que están cuidando personas con cáncer, pues pueden venir a las clases.
2: Sí, sí, sí, que verán. Sí.
3: Para mí es muy importante cuidar a los cuidadores, sí, porque lo vivo en primera persona y sé lo que es. Entonces cuidarlos es, no solamente, si han padecido cáncer también pueden venir.
0: Uh-huh. Sí, sí, sí, sí, també és una iniciativa que n'hem parlat uh-huh, altres vegades aquí, que és molt bona, sí, i com dèieu, que és un lloc que aneu allà, és un punt de trobada per compartir penes i alegries, sí, i al final per sanar-ho tot.
3: Sí, sí, forma una comunitat.
2: Sí, la veritat que és que entren allà i dius, mira, ui, ja estic a casa, no? A casa 2 o casa 1, depèn, no? Sí. La veritat que entres i et sents molt bé, molt bé, molt bé, perquè l'acollida, mira, des del primer dia va ser fantàstica i cada com i jo hem fet una pinya encantadora, la veritat que tenim una comunitat molt maca, molt maca.
0: Doncs una comunitat oberta, com sí, dèiem, a tothom que hi pugui estar interessat, sempre doncs, adreçant-se a Punt d'Equilibri tota la informació. Moltíssimes gràcies per compartir aquesta experiència aquí amb nosaltres i esperem anar parlant de moltes més coses de Punt d'Equilibri.
3: Gràcies a ti, Maria.
4: Gràcies, moltes gràcies.
2: Gràcies.

0: Dos minuts per les 9 del matí. Acabem el Bon dia, bona hora d'aquest dimarts 6 d'octubre. Un programa en què hem començat parlant de l'avinguda de Vidreres perquè l'Ajuntament ha fet un nou pas per fer realitat la reconversió d'aquesta via considerada una de les columnes vertebrals del municipi, i el que ha fet és l'expropiació d'una part del taller mecànic que hi ha i així poder eixamplar la vorera perquè el pas de vianants sigui més agradable. A més, segueix treballant, de moment s'ha licitat les obres per arreglar l'espai que hi ha al número 155, al número 15, volem dir, i 155 són els metres quadrats que guanyarà amb aquesta expropiació nova, i com deia, doncs està oberta la licitació per fer les obres al número 15, també per eixamplar la vorera en aquell espai. Ens ho ha explicat tot plegat la regidora d'Urbanisme, Míriam Rodríguez. També hem sentit el testimoni dels germans Dolça i Josep Carreras, que van patir molts efectes en els seus negocis arran de les inundacions de diumenge pels forts aiguats. Hem explicat que avui passa la torxa olímpica dels Especials Olímpics per Lloret de Mar, serà aquest matí. Hem parlat del programa A Part, que arriba aquest diumenge a la capella dels Sants Metges amb Vicky de Clascar, i hem parlat ara mateix amb unes representants de Punt d'Equilibri per una iniciativa solidària que han impulsat. Tot això ha estat el Bon dia, bona hora d'avui. Nosaltres tornarem demà a les 8 en punt. Molta atenció amb la possibilitat de pluges fortes, que vagi molt bé i moltes gràcies per ser-hi.
1: Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 9 del matí.
3: Aquest és un missatge per a la ciutadania en general. La Secretaria de Justícia al municipi presta els següents serveis: afers civils, expedients i actes de conciliació civil i penals. Practica actes de comunicació, com ara citacions i notificacions. Com a oficina del Registre Civil, fa la inscripció de fets i actes que es refereixen a la identitat, estat civil i altres circumstàncies de la persona. Emissió de certificats acreditatius, fes de vida i estats. També fa determinats tràmits de nacionalitat i la instrucció prèvia de l'expedient de capacitat matrimonial. Trobareu aquest servei a la segona planta de l'edifici de l'antic sindicat, carrer Sant Pere 36. Per demanar cita prèvia, telèfon 972 36 56 41. Correu electrònic jp.lloretdemar@xij.gencat.cat.
1: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

A Lloret de Mar, els carrers són casa nostra. I casa nostra no la deixem bruta. Cada vegada que deixes una bossa fora de lloc, un cartró al costat del contenidor o un moble abandonat al carrer, no només embrutes una cantonada, embrutes l'espai que compartim tots. Per això, recorda, separa correctament els residus i utilitza el contenidor que toca. I molt important, la matèria orgànica i el rebuig s'han de dipositar entre les 9 del vespre i les 12 de la nit. Els voluminosos, mai al costat dels contenidors ni abandonats al carrer. Cal concertar-ne la recollida al 972 36 89 22 o portar-los a la deixalleria. Per Lloret, fem-ho bé!

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone, perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972 36 41 14.

tres coses tan fàcils, o no? Perquè parlar és sentir aquella veu que necessites escoltar. Escoltar és saber que, encara que sigui lluny, algú és amb tu. I veure és tenir-lo davant, encara que només sigui a través d'una pantalla. Parlar, escoltar, veure, connectar-nos amb els que ens importen. I això hauria de ser sempre fàcil. I per això existeix Fitel Network, telefonia mòbil i fibra òptica pensades perquè estiguis connectat quan vulguis, com vulguis i amb la tranquil·litat que vols. Perquè estar a prop no hauria de tenir distàncies. Fitel Network. All right.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu de 3 places de conserge. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 26 d'octubre, preferiblement de forma electrònica per la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius a personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 10 del matí.
3: Notícies.
4: Bon dia, us parla Maria Joan Comartí. Oncolliga torna a vendre el braçalet solidari. Com fa cada any, l'entitat que lluita contra el càncer aprofita que el 19 d'octubre es commemora el Dia Mundial contra el Càncer de Mama per vendre aquestes pulseres fetes a mà per persones voluntàries. Sílvia Serrano, d'Oncolliga Lloret, explica que aquest any el braçalet va acompanyat d'un punt de llibre que mostra una guia d'autoexploració.
5: El format en el que està presentat aquest any aquest braçalet és un punt de llibre, com sempre, però aquest any té una novetat, que darrere d'aquest punt de llibre hi ha una guia d'autoexploració. L'autoexploració ni diagnostica el càncer de mama ni substitueix les revisions mèdiques, però aquí sí que serveix per conèixer doncs, el nostre cos i de detectar canvis que cal valorar.
4: Sílvia Serrano anima tothom a comprar el braçalet, que cada any se'ls esgota, i també apuntar-se a la cursa de les mames, que Oncolliga organitza el 25 d'octubre.
5: Aquest braçalet és un símbol de força, esperança i solidaritat. Solidaritat a Lloret no ens en falta, perquè cada vegada que hem posat els braçalets a la venda s'han esgotat ràpidament. Així que no badeu i aneu a qualsevol d'aquests punts de venda a comprar el vostre braçalet, que si no, al final us en quedareu sense.
4: El donatiu per obtenir la pulsera és de 7 euros i a Lloret es pot comprar en diferents locals del municipi. Les farmàcies Fàbregas Mireia Martínez, Sílvia Cànovas i Lourdes Vázquez, a la perruqueria Ruth Segel Hair Studio, a la merceria El Botó, al centre d'estètica Assumpció Colomer, a la botiga Esther Clemente o al centre d'estudis de llengües. O també al local d'Oncolliga, al carrer Galceran número 10, ja que les voluntàries hi seran diferents dies per fer les inscripcions presencials per la cursa de les mames, que es farà el 25 d'octubre. En concret, hi seran els dies 2 i 10 d'octubre de 5 a 7 de la tarda i el 24 al matí de 10 a 1 i a la tarda de 5 a 8. Els diners recaptats en la venda de braçalets aniran de manera íntegra a ajudar els malalts de càncer i les seves famílies.
3: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
2: Si esteu pensant a reformar la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries 4, i trobareu les últimes tendències en gres, ceràmica i marbre, així com mobles de cuina i bany, aixetes i mampares. Carmona e Hijos també us ofereix ferreteria i materials per a la construcció a l'Avinguda de les Alegries 46 i a la carretera de Lloret a Vidreres, quilòmetre 2,1. I també ens trobareu a Planes, al polígon de l'estació Carmona e Hijos. Tot el que necessiteu per a la vostra reforma i construcció.
3: Les cançons amb ritme. Amb melodia. Amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: eso.
1: Coneixes el síndic de la ciutadania de Lloret de Mar? És un servei independent que vetlla pels drets de la ciutadania en la seva relació amb l'Ajuntament i treballa perquè les seves sol·licituds siguin ateses de manera justa, eficaç i en un termini adequat. Si tens qualsevol incidència o desacord amb l'administració municipal o creus que els teus drets no han estat respectats, pots demanar la intervenció del síndic de la ciutadania. L'atenció és amb cita prèvia a l'antic sindicat. Al carrer Sant Pere 36, segona planta. Demana cita trucant al 972 36 18 36 o per correu electrònic a sindic@lloret.cat. Síndic de la Ciutadania. Un servei al teu costat. Ajuntament de Lloret de Mar.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: T'agrada llegir? T'agrada aprendre? Vine a la Biblioteca Municipal de Lloret. T'hi esperen llibres, revistes, pel·lícules i activitats culturals per totes les edats. Un espai per llegir, estudiar, descobrir i créixer. T'esperem de dilluns a divendres en horari de matí i tarda, dissabtes al matí. Biblioteca Municipal, a la Casa de la Cultura de Lloret, plaça de Pere Torrent 1. Telèfon 972 34 90 55. Correu biblioteca@lloret.cat. Biblioteca Municipal de Lloret de Mar. La cultura a l'abast de tothom.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 11 del matí.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Andrea Medina. La iniciativa Programa Part arriba a la quarta conversa-concert amb Victòria de Clascà com a convidada. La cantautora oferirà una selecció de temes que combinen el folk nord-americà, el blues i el soul en una ubicació tan especial com la Capella dels Sants Metges, pel que es preveu una acústica única. La cita és aquest diumenge a les 12 del migdia i és gratuïta, però queden molt poques invitacions. Es poden trobar a la pàgina web del Teatre de Lloret i a Entràpolis. L'artista explica que el repertori combinarà temes de la seva anterior etapa com a Vicky Mel amb les noves cançons que ha creat després del canvi al seu nom real.
4: He preparat alguns temes, alguns d'anteriors, diguéssim, de Vicky Mel, i també alguns de nous perquè ara em diré com el meu propi nom, Victòria de Clascà Sobirà, i després doncs l'Agustí em sorprendrà amb una entrevista, amb preguntes i estarem una bona estona xerrant.
3: Agustí Busom conduirà l'acte que produeix el Teatre de Lloret amb el suport de la Confraria de Sant Elm. Busom destaca que cada edició s'adapta en funció de l'artista principal i que es pot recuperar posteriorment.
5: És una conversa amb un artista del nostre país, d'una llarga trajectòria. Llavors, sempre l'acompanyem amb algú relacionat amb Lloret, de la cultura, vam tenir a Montse Sala de Can Gallissà, etc. Per tant, és venir a gaudir d'una bona conversa i d'unes bones cançons. A part, ja ho sabeu, el programa A Part es grava i després el podeu escoltar. És una manera de compartir i descobrir coses maques en un lloc singular de Lloret.
3: La trobada comptarà també amb el lloretenc Joan Pau Romaní, conegut per la seva vinculació gastronòmica i poètica, que presentarà en exclusiva el seu vi natural. Agustí Busom ha avançat que la segona edició encara no té data, però que espera comptar amb el cantautor Eduard Canimas perquè presenti el seu disc i el llibre La Còsmica del Caos.
2: La previsió del temps.
3: Hora de conèixer la previsió meteorològica amb Xavier Segura. Bon dia.
6: Bon dia. Un dia més haurem d'estar molt pendents del cel, perquè avui el temps continuarà mogut. Al matí, en principi, sense precipitacions, variabilitat en el cel, però al llarg del dia els mapes indiquen, amb un punt d'incertesa en aquestes situacions, evidentment, però amb els models actuals, doncs, indiquen que els xàfecs, les tempestes, començaran a augmentar a partir de mig matí, migdia, per l'oest del país, i amb el pas de les hores, doncs, arribaran a més comarques en direcció oest i acabaran arribant també aquí, a la zona de la Selva Marítima. Segurament, tarda, vespre, nit, és quan s'espera la precipitació més probable aquí, a la zona de Lloret. La comarca de la Selva torna a estar en alerta per pluja que pot ser localment intensa, i és que els mapes indiquen que els xàfecs, un cop arribin a la costa, es tornaran a reactivar i, per tant, es poden tornar a produir alguns patacs d'aigua, alguns aiguats locals, tot plegat s'ha d'anar seguint amb molta i molta atenció, perquè seran fenòmens força irregulars que haurem de veure on acaba espetegant, podríem dir, el plat fort d'aquest episodi, d'aquesta nova tongada de xàfecs. Tot plegat amb unes temperatures força semblants, per tant, ambient entre suau i càlid al centre del dia, fresca o poca fresca, continguda també a primeres i a últimes hores, i de cara a dimecres i dijous es manté la inestabilitat. Risc de nous ruixats irregulars, com que tenim el mar tan calent, aire fred en altura, tot plegat pot provocar nous aiguats, ho anirem seguint, evidentment. Temperatures que poden pujar transitòriament, però atenció, perquè a partir de dijous els termòmetres tiraran clarament cap avall, refrescada tardorenca, amb ambient suau de dia, molta més fresca de nit, i sembla que, sobretot a partir de divendres, el temps serà força més tranquil.
3: La temperatura en aquests moments a Lloret de Mar és de 21 graus centígrads.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org. L'estil mediterrani amb les tendències pop del moment.

0: A la Costa Brava, Nova Ràdio Lloret.
1: Sonen els èxits que més t'agraden.
2: Fa molt bona pinta, Pol. Carai.
3: Fem el burro xula, tu em fas morro xula, ajuda't, tu et fas muta. Tu em fas caure xula, tu em fas veure xula, ajuda't, tu et fas muta.

0: El Museu del Mar, situat a la Casa Modernista de Can Garriga, evoca el passat d'ultramar de Lloret. Un espai d'exposició amb 5 eixos d'interpretació de la història marinera de Lloret. Fills de Lloret, Mare Nostrum, Navegant al món, Lloret després dels velers i més enllà de la platja. El Museu del Mar de Lloret, un viatge a través de la descoberta, des dels orígens i fins a les grans aventures dels navegants lloretencs.
1: Visita el Museu del Mar de dilluns a dissabte de 9 a 1 del matí i de 4 a 7 de la tarda. Diumenge de 10 a 1 del matí i de 4 a 7 de la tarda. Telèfon d'informació 972 36 47 35.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972 36 41 14.

Escolta, veure, tres coses tan fàcils, o no? Perquè parlar és sentir aquella veu que necessites escoltar. Escoltar és saber que, encara que sigui lluny, algú és amb tu. I veure és tenir-lo davant, encara que només sigui a través d'una pantalla. Parlar, escoltar, veure, connectar-nos amb els que ens importen. I això hauria de ser sempre fàcil. I per això existeix Fitel Network, telefonia mòbil i fibra òptica pensades perquè estiguis connectat quan vulguis, com vulguis i amb la tranquil·litat que vols. Perquè estar a prop no hauria de tenir distàncies. Fitel Network. All right.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu de 3 places de conserge. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 26 d'octubre, preferiblement de forma electrònica per la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 12 del migdia.
3: Notícies.
4: Bon dia, us parla Maria Joan Comartí. Quadre solidari amb Punt d'Equilibri. Les dones usuàries del taller de pintura creativa i benestar que organitzen Punt d'Equilibri i l'Associació contra el Càncer de Lloret de Mar han regalat un quadre de grans dimensions. L'obra està a disposició dels veïns. Si algú hi està interessat, pot fer una aportació econòmica que es destinarà a finançar activitats de l'associació. Recordem que Punt d'Equilibri es dedica a acompanyar infants i joves amb necessitats especials i les famílies per promocionar-ne el benestar emocional, educatiu i personal. Una de les 4 alumnes que han pintat el quadre, Mercedes Díez, explica que cadascuna s'ha encarregat d'una part, però que unint-les ha quedat una única obra que mostra una dona molt acolorida a banda del logo de Punt d'Equilibri.
5: Representa una mica doncs, com són les dones, no? Les inquietuds que tenim, els problemes, les il·lusions, els neguits, totes aquestes coses que quan veus el quadre és alhora és alegre, però alhora també és melancòlic, no? Té els dos punts aquells, no? I llavors es van pintar, van dividir el quadre per seccions, perquè eren unes quantes alumnes, i llavors cada una ha fet la seva part. El quadre després és un, que està tot unit, però cada part l'han fet una, i ja va quedar molt bonic.
4: Tant el taller de pintura creativa com el de ioga són totalment gratuïts, adreçats a persones malaltes de càncer o les seves famílies. Unes activitats que ajuden molt a les usuàries, que passen una bona estona compartida amb altres dones que passen per situacions similars. Per això troben de rebut retornar l'ajuda amb un gest com aquest.
6: Ha sigut com una il·lusió i portar un benestar, un...
7: satisfacció.
6: Perquè a nosaltres també ens ajuden molt en el Punt d'Equilibri, ofreciéndonos las clases de pintura y las clases de yoga, y entonces pues nosotras estamos muy agradecidas, porque además es que ahí estamos como en familia y estamos, bueno, encantadas. Aparte de que nos gusta el dibujo, es que nos encanta juntarnos allí y hablar de nuestras cosas y bueno, entonces pues con mucho gusto col·laborar.
4: Des de Punt d'Equilibri, Constanza Ángel està molt agraïda per aquesta col·laboració i apunta que si hi ha més d'una persona interessada en el quadre, les usuàries del taller en poden pintar més.
8: Si no es uno, son más personas las que quieren hacer esa colaboración y bueno, pues se puede pintar más. Piensa que ellas están haciendo el taller de arte pues prácticamente todo el año. Este año, por ejemplo, hasta en verano han seguido, o sea que se pueden pintar más cuadros y que haya más colaboraciones, porque es una manera de, si tú colaboras, para que nosotras podamos seguir ayudando a más familias.
4: La responsable del taller de pintura creativa és Brenda Caballero, que està molt orgullosa de la feina feta per les seves alumnes, a qui, a banda d'ensenyar-los tècniques pictòriques, els ajuda a treure les emocions a través de l'art.
9: Jo penso que elles són molt exigents amb elles mateixes, perquè són unes artistes, o sigui, jo intento instruir-les des de la tècnica, però també des de disfrutar, no? Llavors ho van fer superbé, cadascuna va donar pues, també les seves emocions, no? Perquè també treballem el tema emocional una miqueta i jo penso que l'han fet superbé, o sigui, ha sigut una experiència molt bona.
4: El quadre està exposat a Punt d'Equilibri i si algú està interessat en col·laborar amb la iniciativa pot contactar amb l'entitat a l'Avinguda de les Alegries número 24.
3: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org. Temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

tres coses tan fàcils, o no? Perquè parlar és sentir aquella veu que necessites escoltar. Escoltar és saber que, encara que sigui lluny, algú és amb tu. I veure és tenir-lo davant, encara que només sigui a través d'una pantalla. Parlar, escoltar, veure, connectar-nos amb els que ens importen. I això hauria de ser sempre fàcil. I per això existeix Fitel Network, telefonia mòbil i fibra òptica pensades perquè estiguis connectat quan vulguis, com vulguis i amb la tranquil·litat que vols. Perquè estar a prop no hauria de tenir distàncies. Fitel Network. All right.

Màxim en qualitat, Màxim en varietat. A restaurant Pizzeria Màxim gaudirà peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia, una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Aquest divendres, dissabte i diumenge se celebren les Jornades Europees de Patrimoni. Jornades de portes obertes a tots els elements del Museu Obert de Lloret. Us recomanem fer reserva prèvia per participar en les visites guiades que tenen les places limitades. Reserves al 972 36 44 54 o al web patrimoni.lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. És la una del migdia.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Maria Joan Comartí. El carrer Riu de la Plata de Fanals ha estat un dels més afectats per les pluges torrencials d'aquest diumenge a Lloret de Mar. El col·lapse de la riera Passapera ha provocat que l'aigua superés el mig metre d'alçada en aquesta via. Una de les persones afectades és Dolça Carreras, que hi té un laboratori de pròtesis dentals.
4: Quan vam poder entrar, hi havia la marca més de mig metre d'alçada. Llavors, a partir de la segona línia de calaixos, tot estava flotant. Bueno, màquines, la nevera estava flotant, el compressor estava tirat per terra, cadires fetes malbé, tota la fusta dels mobles inflada. Llavors, bueno, molt material s'ha perdut. Per sort, hi ha màquines que, com que estan una mica més elevades i els endolls també, això ens ha permet que es podrem tornar a treballar. Però, bueno, hem de refer molt de material, hem d'esperar, bueno, que el seguro ens digui si, què podem tirar i què no. De moment, les màquines que no funcionen estan apilotonades.
3: La Dolça reconeix que els espanta que un fet com aquest es pugui tornar a repetir en un nou episodi de pluges torrencials.
4: Ens fa por que això pugui tornar a passar, perquè la riera Passapera, que baixa directe al mar, en aquí s'ha col·lapsat. Llavors, l'Avinguda Amèrica anava col·lapsadíssima, tot el que venia de Santa Clotilde també estava col·lapsadíssim d'aigua. En aquí el sumidero de l'Ajuntament no va absorbir més. Llavors, el que va passar és que en aquí es va fer una piscina enorme i llavors va començar a entrar dintre dels locals, fins que suposo que va venir Protecció Civil i va veure que s'havia de desembossar o va deixar de ploure i al final això es va poder desembossar una mica, però bueno, fins que no vam obrir portes, en aquí van sortir litros i litros i litros d'aigua i que s'havien acumulat.
3: Al costat del laboratori, el seu germà Josep hi té un despatx d'arquitectura que també va quedar molt malmès per l'aigua i pel fang acumulat.
5: Jo tinc un petit despatx d'arquitectura tècnica aquí i ens van avisar la família, veïns, perquè just em va agafar fora de Lloret i bueno, quan vam arribar doncs estava tot ple de fang, quasi més d'un metre de 80, un metre d'alçada, amb que ens ha afectat doncs, les màquines d'aire condicionat, els ordinadors que teníem al terra, el SAI, papers, tot d'arxivadors i de més, i bueno, un mobiliari. Just han passat a les noies de la brigada, ens ho han tret tot, i anar buidant, és el segon o tercer viatge que fan, perquè hem hagut de treure bueno, tot queda inservible, el fang sobretot, no és només l'aigua, sinó el fang ho deixa tot inutilitzable.
3: En tractar-se d'una catàstrofe natural, les persones afectades hauran d'esperar que el Consorci de Compensació d'Assegurances els indemnitzi, un tràmit que Josep Carreras reconeix que pot ser complex i lent.
5: Sense garantia que et pagaran, però tot és molt més lent perquè va amb uns altres tràmits i has d'activar un segur, has d'activar l'altre. Va, veurem. Al final, quan has de donar tot el part de coses que se t'han fet malbé, no tot tens factures, no tot és valuable, tens moltes coses que tenies aquí doncs, de fa molt de temps, no? Dibuixos, els teus fills, o coses així, que ho perds cosetes així, però va, mira. Això és el menys, però al final forma part de la teva vida, que també la tens aquí dins del teu despatx, i ara pues, almenys ha servit per fer una netejada de tot i segur que no s'acumula més merda.
3: Aquests dos són alguns dels exemples d'afectacions que hi ha hagut aquest diumenge a Lloret de Mar arran de l'episodi de pluges torrencials que ha afectat el municipi i el conjunt de Catalunya.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
6: Si esteu pensant a reformar la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries 4, i trobareu les últimes tendències en gres, ceràmica i marbre, així com mobles de cuina i bany, aixetes i mampares. Carmona e Hijos també us ofereix ferreteria i materials per a la construcció a l'Avinguda de les Alegries 46 i a la carretera de Lloret a Vidreres, quilòmetre 2,1. I també ens trobareu a Blanes, al polígon de l'estació Carmona e Hijos. Tot el que necessiteu per a la vostra reforma i construcció.
7: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

tres coses tan fàcils, o no? Perquè parlar és sentir aquella veu que necessites escoltar. Escoltar és saber que, encara que sigui lluny, algú és amb tu. I veure és tenir-lo davant, encara que només sigui a través d'una pantalla. Parlar, escoltar, veure, connectar-nos amb els que ens importen. I això hauria de ser sempre fàcil. I per això existeix Fitel Network, telefonia mòbil i fibra òptica pensades perquè estiguis connectat quan vulguis, com vulguis i amb la tranquil·litat que vols. Perquè estar a prop no hauria de tenir distàncies. Fitel Network. All right.

0: Ja és massa tard, ja no vaig servir aquelles noies maques de l'Eixample. I de cop va mirar-me. I aquí viu observant a la resta, però jo no tinc aquest temps. Sempre ho feien aquests dies, no em puc ocupar ni de mi mateix. Porto masses coses al cap.
1: I dius tu, li dic jo.

Màxim en qualitat, Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu de 3 places de conserge. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 26 d'octubre, preferiblement de forma electrònica per la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/cita-prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 2 de la tarda.
3: Notícies.
4: Bona tarda, us parla Andrea Medina. La transformació de l'Avinguda de Vidreres de Lloret de Mar avança per fases. Després de la signatura del conveni d'expropiació dels terrenys situats al número 35, que permetrà guanyar 155 metres quadrats d'espai per la vorera, l'Ajuntament treballa en les actuacions previstes en aquest punt i també el número 15 de l'Avinguda. La regidora d'Urbanisme, Míriam Rodríguez, destaca que la signatura del conveni és un pas important per avançar en la transformació d'aquest eix.
5: Parlem d'un punt que és especialment estret, el que has dit, no? Avinguda Vidreres 35, és gairebé al principi de l'avinguda, i amb aquesta actuació podem guanyar 155 metres quadrats d'espai per fer vorera i és continuar guanyant espai per les persones i fer que aquest eix, doncs, sigui més accessible, sigui més còmode i, a més, sigui més segur.
4: Pel que fa al número 15, l'expropiació ja es va completar fa uns mesos i actualment està oberta la licitació per executar els treballs d'enderroc i adequació de l'entorn. L'actuació permetrà eliminar una part del pati d'una casa antiga i ampliar la vorera en aquest punt. Un dels elements que genera més incertesa és la portalada de la finca, que conté elements catalogats com a bé cultural d'interès local. La intenció inicial de l'Ajuntament era desmuntar-la i tornar-la a col·locar una mica més enrere, però els serveis tècnics han advertit que el seu estat de conservació el dificulta.
5: Un dels aspectes que més preocupa la ciutadania és el tema de la portalada, no?, d'aquesta finca, que conté elements catalogats com a bé cultural d'interès local, i la nostra intenció, doncs, és desmuntar la portalada i la nostra intenció era aquesta, no?, deixar-la igual, però una miqueta més enrere, però els serveis tècnics ja ens han dit que això serà pràcticament impossible perquè la portalada està molt malmesa i al desmuntar-la, doncs, molt previsiblement, hi haurà trossos que es podran desfer. Llavors intentarem fer tot el possible per poder-la conservar en el millor estat i conservar-la com a patrimoni cultural del municipi.
4: Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament intentarà conservar els elements patrimonials en el millor estat possible. Les actuacions a l'Avinguda de Vidreres no tenen prou un calendari global tancat. Rodríguez explica que el projecte de remodelació integral és complex i que es desenvoluparà per fases a mesura que es completin les diferents tramitacions.
5: És un projecte important i, per tant, lògicament, no?, requereix diferents fases i diferents actuacions. En aquests moments estem avançant en aquests diferents punts de l'avinguda. Paral·lelament, també es continua la redacció del que és el projecte global. Per això, més que donar un calendari concret, que ara mateix no seria rigorós donar-lo, doncs el que podem explicar és que anirem avançant per fases a mesura que es vagin completant les diferents tramitacions. Hem fet aquestes dues expropiacions, tirarem endavant el que és l'enderroc perquè la vorera pugui estar ampliada el més aviat possible, però el que és la realitat d'una avinguda de Vidreres, un projecte global, doncs encara trigarà una miqueta.
4: La regidora defensa que aquestes actuacions permeten començar a materialitzar el canvi a l'Avinguda de Vidreres, un eix que ha posat en valor perquè connecta diferents punts del nucli urbà i concentra un volum important de trànsit i de vianants.
3: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
6: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

Necessites informació o assessorament sobre els teus drets com a consumidor? L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, l'OMIC, és el teu servei. T'ajudem a resoldre dubtes i consultes relacionades amb el consum. Ens trobaràs a la segona planta de l'antic sindicat, al costat del síndic de la ciutadania. L'atenció al públic és els dimarts i dijous amb cita prèvia, que pots demanar al correu omic@lloret.cat o trucant al 972 37 21 84. OMIC, Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, Ajuntament de Lloret de Mar.

0: Aquest divendres, dissabte i diumenge se celebren les Jornades Europees de Patrimoni. Jornades de portes obertes a tots els elements del Museu Obert de Lloret. Us recomanem fer reserva prèvia per participar en les visites guiades que tenen les places limitades. Reserves al 972 36 44 54 o al web patrimoni.lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 3 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Maria Joan Comartí. Quadre solidari amb Punt d'Equilibri. Les dones usuàries del taller de pintura creativa i benestar que organitzen Punt d'Equilibri i l'Associació contra el Càncer de Lloret de Mar han regalat un quadre de grans dimensions. L'obra està a disposició dels veïns. Si algú hi està interessat, pot fer una aportació econòmica que es destinarà a finançar activitats de l'associació. Recordem que Punt d'Equilibri es dedica a acompanyar infants i joves amb necessitats especials i les famílies per promocionar-ne el benestar emocional, educatiu i personal. Una de les quatre alumnes que han pintat el quadre, Mercedes Díez, explica que cadascuna s'ha encarregat d'una part, però que unint-les ha quedat una única obra que mostra una dona molt acolorida a banda del logo de Punt d'Equilibri.
4: Representa una mica doncs, com són les dones, no? Les inquietuds que tenim, els problemes, les il·lusions, els neguits, totes aquestes coses que quan veus el quadre és alhora és alegre, però alhora també és melancòlic, no? Té els dos punts aquells, no? I llavors es van pintar, van dividir el quadre per seccions, perquè eren unes quantes alumnes, i llavors cada una ha fet la seva part. El quadre després és un, que està tot unit, però cada part l'han fet una, i ja va quedar molt bonic.
3: Tant el taller de pintura creativa com el de ioga són totalment gratuïts, adreçats a persones malaltes de càncer o les seves famílies. Unes activitats que ajuden molt a les usuàries, que passen una bona estona compartida amb altres dones que passen per situacions similars. Per això troben de rebut retornar l'ajuda amb un gest com aquest.
5: Ha sigut com una il·lusió i reportar un benestar, un...
6: satisfacció,
5: perquè a nosaltres també ens ajuden molt en el Punt d'Equilibri, ofreciéndonos las clases de pintura y las clases de yoga, y entonces pues nosotras estamos muy agradecidas, porque además es que ahí estamos como en familia y estamos, bueno, encantadas. Aparte de que nos gusta el dibujo, es que nos encanta juntarnos allí y hablar de nuestras cosas y bueno, entonces pues con mucho gusto col·laborar.
3: Des de Punt d'Equilibri, Constanza Ángel està molt agraïda per aquesta col·laboració i apunta que si hi ha més d'una persona interessada en el quadre, les usuàries del taller en poden pintar més.
7: Si no es uno, son más personas las que quieren hacer esa colaboración y bueno, pues se puede pintar más. Piensa que ellas están haciendo el taller de arte pues prácticamente todo el año. Este año, por ejemplo, hasta en verano han seguido, o sea que se pueden pintar más cuadros y que haya más colaboraciones, porque es una manera de, si tú colaboras, para que nosotras podamos seguir ayudando a más familias.
3: La responsable del taller de pintura creativa és Brenda Caballero, que està molt orgullosa de la feina feta per les seves alumnes, a qui, a banda d'ensenyar-los tècniques pictòriques, els ajuda a treure les emocions a través de l'art.
8: Jo penso que elles són molt exigents amb elles mateixes, perquè són unes artistes, o sigui, jo intento instruir-les des de la tècnica, però també des de disfrutar, no? Llavors ho van fer superbé, cadascuna va donar pues, també les seves emocions, no? Perquè també treballem el tema emocional una miqueta i jo penso que l'han fet superbé, o sigui, ha sigut una experiència molt bona.
3: El quadre està exposat a Punt d'Equilibri i si algú està interessat en col·laborar amb la iniciativa pot contactar amb l'entitat a l'Avinguda de les Alegries número 24.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
9: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

Coneixes el síndic de la ciutadania de Lloret de Mar? És un servei independent que vetlla pels drets de la ciutadania en la seva relació amb l'Ajuntament i treballa perquè les seves sol·licituds siguin ateses de manera justa, eficaç i en un termini adequat. Si tens qualsevol incidència o desacord amb l'administració municipal o creus que els teus drets no han estat respectats, pots demanar la intervenció del síndic de la ciutadania. L'atenció és amb cita prèvia a l'antic sindicat. Al carrer Sant Pere 36, segona planta. Demana cita trucant al 972 36 18 36 o per correu electrònic a sindic@lloret.cat. Síndic de la Ciutadania. Un servei al teu costat. Ajuntament de Lloret de Mar.

0: Lloret de Mar, els carrers són casa nostra. I casa nostra no la deixem bruta. Cada vegada que deixes una bossa fora de lloc, un cartró al costat del contenidor o un moble abandonat al carrer, no només embrutes una cantonada, embrutes l'espai que compartim tots. Per això, recorda, separa correctament els residus i utilitza el contenidor que toca. I molt important, la matèria orgànica i el rebuig s'han de dipositar entre les 9 del vespre i les 12 de la nit. Els voluminosos, mai al costat dels contenidors ni abandonats al carrer. Cal concertar-ne la recollida al 972 36 89 22 o portar-los a la deixalleria. Per Lloret, fem-ho bé.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Andrea Medina. La torxa dels Special Olympics 2026 ha passat avui per Lloret de Mar amb la participació d'esportistes del Club Esportiu Alba i d'Espronis. La flama ha arribat procedent d'Igualada i l'han portat per relleus fins les pistes d'atletisme on s'ha encès el paveter. Marina Gómez, directora tècnica d'Acció Comunitària d'Espronis, explica que els esportistes de l'entitat tenen l'honor de tornar a ser portadors de la torxa.
4: La torxa arriba des d'Igualada. Ahir estava Igualada, arriba a Lloret perquè els esportistes del Club Esportiu del Vilà i d'Espronis en general la puguin rebre i la puguin portar, tinguin aquest honor un cop més de ser portadors d'aquesta torxa, d'aquesta flama que després doncs, ens porta a tots cap a Tarragona.
3: Lloret de Mar va ser la seu principal dels Special Olympics l'any 2006 i 20 anys després Gómez recorda especialment aquest edició que va comptar amb una gran implicació del territori i que qualifica com els millors de la història. L'activitat d'avui també ha volgut apropar els Special Olympics als infants. S'hi han convocat escoles lloretenques perquè els alumnes puguin conèixer el significat de la torxa i parlar sobre les persones amb discapacitat. El recorregut s'ha dividit en 10 trams i diferents esportistes han anat recollint la torxa per relleus per portar-la fins a les pistes on s'ha encès el paveter. La flama ha passat després al candil on es conservarà i continuarà el seu recorregut fins a Figueres. Els Special Olympics començaran aquest divendres a Tarragona. Les instal·lacions ja estan preparades i els esportistes i voluntaris esperen l'arribada dels participants. En aquest sentit, Gómez destaca que la competició no exigeix marques mínimes als esportistes. La participació es fa per clubs i l'objectiu és reconèixer l'esforç i els beneficis de l'activitat esportiva per a les persones amb discapacitat intel·lectual. A més, tots els participants reben una medalla.
4: És un pòdium de 8 places en el que tots els esportistes aconsegueixen la medalla. Si bé és veritat que or, plata, bronze es distingeixen, no?, com a primer, segon, tercer, a partir de la quarta plaça reps la medalla, almenys per la teva participació, perquè Special Olympics el que fa és reconèixer l'esforç i tots els beneficis que realment dona l'esport per les persones amb discapacitat, tant a nivell d'inclusió com a nivell de salut, com a nivell de relació, no?
3: Des d'Espronis expliquen que els esportistes entrenen regularment i es preparen durant 4 anys per arribar a aquesta cita. El proper pas és posar-me a Tarragona per participar en els Jocs.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
5: Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

T'agrada llegir? T'agrada aprendre? Vine a la Biblioteca Municipal de Lloret. T'hi esperen llibres, revistes, pel·lícules i activitats culturals per totes les edats. Un espai per llegir, estudiar, descobrir i créixer. T'esperem de dilluns a divendres en horari de matí i tarda. Dissabtes al matí. Biblioteca Municipal, a la Casa de la Cultura de Lloret, plaça de Pere Torrent 1. Telèfon 972 34 90 55. Correu biblioteca@lloret.cat. Biblioteca Municipal de Lloret de Mar. La cultura a l'abast de tothom.

beure. Tres coses tan fàcils, o no? Perquè parlar és sentir aquella veu que necessites escoltar. Escoltar és saber que, encara que sigui lluny, algú és amb tu. I veure és tenir-lo davant, encara que només sigui a través d'una pantalla. Parlar, escoltar, veure, connectar-nos amb els que ens importen. I això hauria de ser sempre fàcil. I per això existeix Fitel Network, telefonia mòbil i fibra òptica pensades perquè estiguis connectat quan vulguis, com vulguis i amb la tranquil·litat que vols. Perquè estar a prop no hauria de tenir distàncies. Fitel Network. All right.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

0: respiraba y tornate secco ma che ne creu ma no fan falta les paraules i els silencis que fan més valent.
1: Nova Ràdio Lloret 90.2 FM.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

0: Aquest divendres, dissabte i diumenge se celebren les Jornades Europees de Patrimoni. Jornades de portes obertes a tots els elements del Museu Obert de Lloret. Us recomanem fer reserva prèvia per participar en les visites guiades que tenen les places limitades. Reserves al 972 36 44 54 o al web patrimoni.lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Andrea Medina. La iniciativa Programa Part arriba a la quarta conversa concert amb Victòria de Clascar com a convidada. La cantautora oferirà una selecció de temes que combinen el folk nord-americà, el blues i el soul en una ubicació tan especial com la Capella dels Sants Metges, pel que es preveu una acústica única. La cita és aquest diumenge a les 12 del migdia i és gratuïta, però queden molt poques invitacions. Es poden trobar a la pàgina web del Teatre de Lloret i a Entràpolis. L'artista explica que el repertori combinarà temes de la seva anterior etapa com a Vicky Mel amb les noves cançons que ha creat després del canvi al seu nom real.
4: He preparat alguns temes, alguns d'anteriors, diguéssim, de Vicky Mel, i també alguns de nous perquè ara doncs, em diré com el meu propi nom, Victòria de Clascar Sobirà, i després doncs, l'Agustí em sorprendrà amb una entrevista, amb preguntes i estarem una bona estona xerrant.
3: Agustí Busom conduirà l'acte que produeix el Teatre de Lloret amb el suport de la Confraria de Sant Elm. Busom destaca que cada edició s'adapta en funció de l'artista principal i que es pot recuperar posteriorment.
5: És una conversa amb un artista del nostre país, d'una llarga trajectòria. Llavors, sempre l'acompanyem amb algú relacionat amb Lloret, de la cultura, vam tenir a Montse Sala de Can Gallissà, etc. Per tant, és venir a gaudir d'una bona conversa i d'unes bones cançons. A part, ja ho sabeu, el programa A Part es grava i llavors, després el podeu escoltar. És una manera de compartir i descobrir coses maques en un lloc singular de Lloret.
3: La trobada comptarà també amb el lloretenc Joan Pau Romaní, conegut per la seva vinculació gastronòmica i poètica, que presentarà en exclusiva el seu vi natural. Agustí Busom ha avançat que la següent edició encara no té data, però que espera comptar amb el cantautor Eduard Canimas perquè presenti el seu disc i el llibre La Còsmica del Caos.
2: La previsió del temps.
3: Hora de conèixer el que ens depara el temps amb Xavier Segura. Bona tarda.
6: Bona tarda. La comarca de la Selva torna a estar en alerta per pluja que pot ser localment intensa i és que els mapes indiquen que els xàfecs, un cop arribin a la costa, es tornaran a reactivar i, per tant, es poden tornar a produir alguns patacs d'aigua, alguns aiguats locals, tot plegat s'ha d'anar seguint amb molta i molta atenció perquè seran fenòmens força irregulars que haurem de veure on acaba espetegant, podríem dir, el plat fort d'aquest episodi, d'aquesta nova tongada de xàfecs. Tot plegat amb unes temperatures força semblants, per tant, ambient entre suau i càlid al centre del dia, fresca o poc fresca, continguda també a primeres i a últimes hores, i de cara a dimecres i dijous es manté la inestabilitat. Risc de nous ruixats irregulars, com que tenim el mar tan calent, aire fred en altura, tot plegat pot provocar nous aiguats, ho anirem seguint, evidentment. Temperatures que poden pujar transitòriament, però atenció, perquè a partir de dijous els termòmetres tiraran clarament cap avall, refrescada tardorenca, amb ambient suau de dia, molta més fresca de nit, i sembla que, sobretot a partir de divendres, el temps serà força més tranquil.
3: La temperatura a hores d'ara a Lloret és de 23 graus centígrads.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.

Escolta, veure, tres coses tan fàcils, o no? Perquè parlar és sentir aquella veu que necessites escoltar. Escoltar és saber que, encara que sigui lluny, algú és amb tu. I veure és tenir-lo davant, encara que només sigui a través d'una pantalla. Parlar, escoltar, veure, connectar-nos amb els que ens importen. I això hauria de ser sempre fàcil. I per això existeix Fitel Network, telefonia mòbil i fibra òptica pensades perquè estiguis connectat quan vulguis, com vulguis i amb la tranquil·litat que vols. Perquè estar a prop no hauria de tenir distàncies. Fitel Network. All right.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972 36 41 14.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu de 3 places de conserge. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 26 d'octubre, preferiblement de forma electrònica per la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/cita-prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 6 de la tarda.
3: Notícies.
4: Bona tarda, us parla Andrea Medina. La torxa dels Special Olympics 2026 ha passat avui per Lloret de Mar amb la participació d'esportistes del Club Esportiu Alba i d'Espronis. La flama ha arribat procedent d'Igualada i l'han portat per relleus fins les pistes d'atletisme on s'ha encès el pebeter. Marina Gómez, directora tècnica d'Acció Comunitària d'Espronis, explica que els esportistes de l'entitat tenen l'honor de tornar a ser portadors de la torxa.
5: La torxa arriba des d'Igualada. Ahir estava Igualada, arriba a Lloret perquè els esportistes del Club Esportiu del Vilà i d'Espronis en general la puguin rebre i la puguin portar, tinguin aquest honor un cop més de ser portadors d'aquesta torxa, d'aquesta flama que després doncs, ens porta a tots cap a Tarragona.
4: Lloret de Mar va ser la seu principal dels Special Olympics l'any 2006 i 20 anys després Gómez recorda especialment aquell edició que va comptar amb una gran implicació del territori i que qualifica com els millors de la història. L'activitat d'avui també ha volgut apropar els Special Olympics als infants. S'hi han convocat escoles lloretenques perquè els alumnes puguin conèixer el significat de la torxa i parlar sobre les persones amb discapacitat. El recorregut s'ha dividit en 10 trams i diferents esportistes han anat recollint la torxa per relleus per portar-la fins a les pistes on s'ha encès el pebeter. La flama ha passat després al Candil, on es conservarà i continuarà el seu recorregut fins a Figueres. Els Special Olympics començaran aquest divendres a Tarragona. Les instal·lacions ja estan preparades i els esportistes i voluntaris esperen l'arribada dels participants. En aquest sentit, Gómez destaca que la competició no exigeix marques mínimes als esportistes. La participació es fa per clubs i l'objectiu és reconèixer l'esforç i els beneficis de l'activitat esportiva per a les persones amb discapacitat intel·lectual. A més, tots els participants reben una medalla.
5: És un pòdium de 8 places en el que tots els esportistes aconsegueixen la medalla. Si bé és veritat que or, plata, bronze es distingeixen, no?, com a primer, segon, tercer, a partir de la quarta plaça reps la medalla, almenys per la teva participació, perquè Special Olympics el que fa és reconèixer l'esforç i tots els beneficis que realment dona l'esport per a les persones amb discapacitat, tant a nivell d'inclusió com a nivell de salut, com a nivell de relació, no?
4: Des d'Espronis expliquen que els esportistes entrenen regularment i es preparen durant 4 anys per arribar a aquesta cita. El proper pas és posar rumb a Tarragona per participar en els Jocs.
3: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
6: Si esteu pensant a reformar la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries 4, i trobareu les últimes tendències en gres, ceràmica i marbre, així com mobles de cuina i bany, aixetes i mampares. Carmona e Hijos també us ofereix ferreteria i materials per a la construcció a l'Avinguda de les Alegries 46 i a la carretera de Lloret a Vidreres, quilòmetre 2,1. I també ens trobareu a Planes, al polígon de l'estació Carmona e Hijos. Tot el que necessiteu per a la vostra reforma i construcció.
7: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

0: Aquest divendres, dissabte i diumenge se celebren les Jornades Europees de Patrimoni. Jornades de portes obertes a tots els elements del Museu Obert de Lloret. Us recomanem fer reserva prèvia per participar en les visites guiades que tenen les places limitades. Reserves al 972 36 44 54 o al web patrimoni.lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 7 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Maria Joan Comartí. El carrer Riu de la Plata de Fanals ha estat un dels més afectats per les pluges torrencials d'aquest diumenge a Lloret de Mar. El col·lapse de la riera Passapera ha provocat que l'aigua superés el mig metre d'alçada en aquesta via. Una de les persones afectades és Dolça Carreras, que hi té un laboratori de pròtesis dentals.
4: Quan vam poder entrar, hi havia la marca més de mig metre d'alçada. Llavors, a partir de la segona línia de calaixos, tot estava flotant. Bueno, màquines, la nevera estava flotant, el compressor estava tirat per terra, cadires fetes malbé, tota la fusta dels mobles inflada. Llavors, bueno, molt material s'ha perdut. Per sort, hi ha màquines que, com que estan una mica més elevades i els endolls també, això ens ha permet que es podrem tornar a treballar, però bueno, hem de refer molt de material, hem d'esperar, bueno, que el seguro ens digui si, què podem tirar i què no. De moment, les màquines que no funcionen estan apilotonades.
3: La Dolça reconeix que els espanta que un fet com aquest es pugui tornar a repetir en un nou episodi de pluges torrencials.
4: Ens fa por que això pugui tornar a passar, perquè la riera Passapera, que baixa directe al mar, en aquí s'ha col·lapsat. Llavors, l'Avinguda Amèrica anava col·lapsadíssima, tot el que venia de Santa Clotilde també estava col·lapsadíssim d'aigua. En aquí el sumidero de l'Ajuntament no va absorbir més. Llavors, el que va passar és que en aquí es va fer una piscina enorme i llavors va començar a entrar dintre dels locals, fins que suposo que va venir Protecció Civil i va veure que s'havia de desembossar o va deixar de ploure i al final això es va poder desembossar una mica, però bueno, fins que no vam obrir portes, en aquí van sortir litros i litros i litros d'aigua i que s'havien acumulat.
3: Al costat del laboratori, el seu germà Josep hi té un despatx d'arquitectura que també va quedar molt malmès per l'aigua i pel fang acumulat.
5: Jo tinc un petit despatx d'arquitectura tècnica aquí i ens van avisar la família, veïns, perquè just em va agafar fora de Lloret i bueno, quan vam arribar doncs estava tot ple de fang, quasi més d'un metre de 80, un metre d'alçada, amb que ens ha afectat doncs, les màquines d'aire condicionat, els ordinadors que teníem al terra, el SAI, papers, tot d'arxivadors i de més, i bueno, un mobiliari. Just han passat a les noies de la brigada, ens ho han tret tot, i anar buidant, és el segon o tercer viatge que fan, perquè hem hagut de treure, bueno, tot queda inservible, el fang sobretot, no és només l'aigua, sinó el fang ho deixa tot inutilitzable.
3: En tractar-se d'una catàstrofe natural, les persones afectades hauran d'esperar que el Consorci de Compensació d'Assegurances els indemnitzi, un tràmit que Josep Carreras reconeix que pot ser complex i lent.
5: Sens garantia que et pagaran, però tot és molt més lent perquè va amb uns altres tràmits i has d'activar un segur, has d'activar l'altre. Va, veurem. Al final, quan has de donar tot el part de coses que se t'han fet malbé, no tot tens factures, no tot és valuable, tens moltes coses que tenies aquí doncs, de fa molt de temps, no? Dibuixos, els teus fills, o coses així, que ho perds cosetes així, però va, mira, això és el menys, però al final forma part de la teva vida, que també la tens aquí dins el teu despatx, i ara, doncs, almenys, ha servit per fer una netejada de tot i segur que desacumula més merda.
3: Aquests dos són alguns dels exemples d'afectacions que hi ha hagut aquest diumenge a Lloret de Mar arran de l'episodi de pluges torrencials que ha afectat el municipi i el conjunt de Catalunya.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
6: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

Descobreix l'Arxiu Municipal de Lloret, la memòria viva del nostre poble. Preservem documents històrics, administratius i culturals que expliquen qui som i d'on venim. Un espai obert a tothom que vulgui consultar, investigar o simplement descobrir la història local. Vine a l'arxiu i fes un viatge en el temps a través de llibres antics, fotografies, plànols i documents que són patrimoni de tots. També oferim serveis de consulta, assessorament i activitats de difusió per acostar l'arxiu a la ciutadania. Indiana Jones buscava l'arca perduda. Nosaltres, si cal, te la trobem. Arxiu Municipal de Lloret de Mar, carrer Josep Lluí 24, telèfon 972-36-84-57, correu arxiu@lloret.cat. Arxiu Municipal de Lloret de Mar, la memòria del nostre poble a l'abast de tothom.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

tres coses tan fàcils, o no? Perquè parlar és sentir aquella veu que necessites escoltar. Escoltar és saber que, encara que sigui lluny, algú és amb tu. I veure és tenir-lo davant, encara que només sigui a través d'una pantalla. Parlar, escoltar, veure, connectar-nos amb els que ens importen. I això hauria de ser sempre fàcil. I per això existeix Fitel Network, telefonia mòbil i fibra òptica pensades perquè estiguis connectat quan vulguis, com vulguis i amb la tranquil·litat que vols. Perquè estar a prop no hauria de tenir distàncies. Fitel Network. All right.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu de 3 places de conserge. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 26 d'octubre, preferiblement de forma electrònica per la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del vespre.
3: Informació d'última hora.
4: El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat l'avís de situació meteorològica de perill per intensitat de pluja. Preneu les corresponents mesures de prevenció. Reviseu terrats, patis, soterranis, baixants i desguassos d'aigua. Els xàfecs seran en forma de tempestes per intensitat de pluja. Precaució en la conducció de vehicles, les zones d'acumulació o pas d'aigua en vials i l'aparcament del vehicle. Informació facilitada pel Servei Meteorològic de Catalunya.
3: Notícies.
5: Bona tarda, us parla Andrea Medina. La transformació de l'Avinguda de Vidreres de Lloret de Mar avança per fases. Després de la signatura del conveni d'expropiació dels terrenys situats al número 35, que permetrà guanyar 155 metres quadrats d'espai per la vorera, l'Ajuntament treballa en les actuacions previstes en aquest punt i també el número 15 de l'Avinguda. La regidora d'Urbanisme, Míriam Rodríguez, destaca que la signatura del conveni és un pas important per avançar en la transformació d'aquest eix.
6: Parlem d'un punt que és especialment estret, el que has dit, no? Avinguda Vidreres 35, és gairebé al principi de l'avinguda, i amb aquesta actuació podem guanyar 155 metres quadrats d'espai per fer vorera i és continuar guanyant espai per les persones i fer que aquest eix, doncs, sigui més accessible, sigui més còmode i, a més, sigui més segur.
5: Pel que fa al número 15, l'expropiació ja es va completar fa uns mesos i actualment està oberta la licitació per executar els treballs d'enderroc i adequació de l'entorn. L'actuació permetrà eliminar una part del pati d'una casa antiga i ampliar la vorera en aquest punt. Un dels elements que genera més incerteses és la portalada de la finca, que conté elements catalogats com a bé cultural d'interès local. La intenció inicial de l'Ajuntament era desmuntar-la i tornar-la a col·locar una mica més enrere, però els serveis tècnics han advertit que el seu estat de conservació el dificulta.
6: Un dels aspectes que més preocupa la ciutadania és el tema de la portalada, no?, d'aquesta finca, que conté elements catalogats com a bé cultural d'interès local, i la nostra intenció, doncs, és desmuntar la portalada, i la nostra intenció era aquesta, no?, deixar-la igual, però una miqueta més enrere, però els serveis tècnics ja ens han dit que això serà pràcticament impossible perquè la portalada està molt malmesa i al desmuntar-la, doncs, molt previsiblement hi haurà trossos que es podran desfer. Llavors intentarem fer tot el possible per poder-la conservar en el millor estat i conservar-la com a patrimoni cultural del municipi.
5: Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament intentarà conservar els elements patrimonials en el millor estat possible. Les actuacions a l'Avinguda de Vidreres no tenen prou un calendari global tancat. Rodríguez explica que el projecte de remodelació integral és complex i que es desenvoluparà per fases a mesura que es completin les diferents tramitacions.
6: És un projecte important i, per tant, lògicament, no?, requereix diferents fases i diferents actuacions. En aquests moments estem avançant en aquests diferents punts de l'avinguda. Paral·lelament, també es continua la redacció del que és el projecte global. Per això, més que donar un calendari concret, que ara mateix no seria rigorós donar-lo, doncs el que podem explicar és que anirem avançant per fases a mesura que es vagin completant les diferents tramitacions. Hem fet aquestes dues expropiacions, tirarem endavant el que és l'enderroc perquè la vorera pugui estar ampliada el més aviat possible, però el que és la realitat d'una avinguda de Vidreres, un projecte global, doncs encara trigarà una miqueta.
5: La regidora defensa que aquestes actuacions permeten començar a materialitzar el canvi a l'avinguda de Vidreres, un eix que ha posat en valor perquè connecta diferents punts del nucli urbà i concentra un volum important de trànsit i de vianants.
3: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
2: Si esteu pensant a reformar la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries 4, i trobareu les últimes tendències en gres, ceràmica i marbre, així com mobles de cuina i bany, aixetes i mampares. Carmona e Hijos també us ofereix ferreteria i materials per a la construcció a l'Avinguda de les Alegries 46 i a la carretera de Lloret a Vidreres, quilòmetre 2,1. I també ens trobareu a Planes, al polígon de l'estació Carmona e Hijos. Tot el que necessiteu per a la vostra reforma i construcció.
7: Escoltes la fórmula musical a la ràdio de Lloret de Mar.

0: somni amb mi.
1: Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

escoltar, veure, tres coses tan fàcils, o no? Perquè parlar és sentir aquella veu que necessites escoltar. Escoltar és saber que, encara que sigui lluny, algú és amb tu. I veure és tenir-lo davant, encara que només sigui a través d'una pantalla. Parlar, escoltar, veure, connectar-nos amb els que ens importen. I això hauria de ser sempre fàcil. I per això existeix Fitel Network, telefonia mòbil i fibra òptica pensades perquè estiguis connectat quan vulguis, com vulguis i amb la tranquil·litat que vols. Perquè estar a prop no hauria de tenir distàncies. Fitel Network. All right.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

A Lloret de Mar, els carrers són casa nostra. I casa nostra no la deixem bruta. Cada vegada que deixes una bossa fora de lloc, un cartró al costat del contenidor o un moble abandonat al carrer, no només embrutes una cantonada, embrutes l'espai que compartim tots. Per això, recorda, separa correctament els residus i utilitza el contenidor que toca. I molt important, la matèria orgànica i el rebuig s'han de dipositar entre les 9 del vespre i les 12 de la nit. Els voluminosos, mai al costat dels contenidors ni abandonats al carrer. Cal concertar-ne la recollida al 972 36 89 22 o portar-los a la deixalleria. Per Lloret, fem-ho bé!

0: Aquest divendres, dissabte i diumenge se celebren les Jornades Europees de Patrimoni. Jornades de portes obertes a tots els elements del Museu Obert de Lloret. Us recomanem fer reserva prèvia per participar en les visites guiades que tenen les places limitades. Reserves al 972 36 44 54 o al web patrimoni.lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 9 de la nit.
2: Informació d'última hora.
3: El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat l'avís de situació meteorològica de perill per intensitat de pluja. Preneu les corresponents mesures de prevenció. Reviseu terrats, patis, soterranis, baixants i desguassos d'aigua. Els xàfecs seran en forma de tempestes per intensitat de pluja. Precaució en la conducció de vehicles, les zones d'acumulació o pas d'aigua en vials i l'aparcament del vehicle. Informació facilitada pel Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Notícies.
4: Bona nit, us parla Andrea Medina. La iniciativa Programa Part arriba a la quarta conversa-concert amb Victòria de Clascar com a convidada. La cantautora oferirà una selecció de temes que combinen el folk nord-americà, el blues i el soul en una ubicació tan especial com la Capella dels Sants Metges, pel que es preveu una acústica única. La cita és aquest diumenge a les 12 del migdia i és gratuïta, però queden molt poques invitacions. Es poden trobar a la pàgina web del Teatre de Lloret i a Entràpolis. L'artista explica que el repertori combinarà temes de la seva anterior etapa com a Vicky Mel amb les noves cançons que ha creat després del canvi al seu nom real.
5: He preparat alguns temes, alguns d'anteriors, diguéssim, de Vicky Mel, i també alguns de nous perquè ara em diré com el meu propi nom, Victòria de Clascar Sobirà, i després doncs l'Agustí em sorprendrà amb una entrevista, amb preguntes i estarem una bona estona xerrant.
4: Agustí Busom conduirà l'acte que produeix el Teatre de Lloret amb el suport de la Confraria de Sant Elm. Busom destaca que cada edició s'adapta en funció de l'artista principal i que es pot recuperar posteriorment.
6: És una conversa amb un artista del nostre país, d'una llarga trajectòria. Llavors, sempre l'acompanyem amb algú relacionat amb Lloret, de la cultura, vam tenir a Montse Sala de Can Gallissà, etc. Per tant, és venir a gaudir d'una bona conversa i d'unes bones cançons. A part, ja ho sabeu, el programa A Part es grava i després el podeu escoltar. És una manera de compartir i descobrir coses maques en un lloc singular de Lloret.
4: La trobada comptarà també amb el lloretenc Joan Pau Romaní, conegut per la seva vinculació gastronòmica i poètica, que presentarà en exclusiva el seu vi natural. Agustí Busom ha avançat que la segona edició encara no té data, però que espera comptar amb el cantautor Eduard Canimes perquè presenti el seu disc i el llibre La Còsmica del Caos.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
7: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: Costa Brava. Nova Ràdio Lloret.
1: Sonen els èxits que més t'agraden.
2: Tretzeres un Barcelona, no sé què fer aquí, calor sofocant, turistes passant, em perdo aquí al mig.

0: Escoltes la fórmula musical amb les cançons que més coneixes. Que més coneixes.
1: Estarás

0: Informació d'última hora.
1: El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat l'avís de situació meteorològica de perill per intensitat de pluja. Preneu les corresponents mesures de prevenció. Reviseu terrats, patis, soterranis, baixants i desguassos d'aigua. Els xàfecs seran en forma de tempestes per intensitat de pluja. Precaució en la conducció de vehicles, les zones d'acumulació o pas d'aigua en vials i l'aparcament del vehicle. Informació facilitada pel Servei Meteorològic de Catalunya.

0: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon dia, bona hora. De 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 10 de la nit.
0: Informació d'última hora.
2: El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat l'avís de situació meteorològica de perill per intensitat de pluja. Preneu les corresponents mesures de prevenció. Reviseu terrats, patis, soterranis, baixants i desguassos d'aigua. Els xàfecs seran en forma de tempestes per intensitat de pluja. Precaució en la conducció de vehicles, les zones d'acumulació o pas d'aigua en vials i l'aparcament del vehicle. Informació facilitada pel Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Notícies.
3: Bona nit, us parla Andrea Medina. La torxa dels Special Olympics 2026 ha passat avui per Lloret de Mar amb la participació d'esportistes del Club Esportiu Alba i d'Espronis. La flama ha arribat procedent d'Igualada i l'han portat per relleus fins les pistes d'atletisme on s'ha encès el pebeter. Marina Gómez, directora tècnica d'Acció Comunitària d'Espronis, explica que els esportistes de l'entitat tenen l'honor de tornar a ser portadors de la torxa.
4: La torxa arriba des d'Igualada. Ahir estava Igualada, arriba a Lloret perquè els esportistes del Club Esportiu del Vilà i d'Espronis en general la puguin rebre i la puguin portar, tinguin aquest honor un cop més de ser portadors d'aquesta torxa, d'aquesta flama que després doncs, ens porta a tots cap a Tarragona.
3: Lloret de Mar va ser la seu principal dels Special Olympics l'any 2006 i 20 anys després Gómez recorda especialment aquella edició que va comptar amb una gran implicació del territori i que qualifica com els millors de la història. L'activitat d'avui també ha volgut apropar els Special Olympics als infants. S'hi han convocat escoles lloretenques perquè els alumnes puguin conèixer el significat de la torxa i parlar sobre les persones amb discapacitat. El recorregut s'ha dividit en 10 trams i diferents esportistes han anat recollint la torxa per relleus per portar-la fins a les pistes on s'ha encès el pebeter. La flama ha passat després al Candil, on es conservarà i continuarà el seu recorregut fins a Figueres. Els Special Olympics començaran aquest divendres a Tarragona. Les instal·lacions ja estan preparades i els esportistes i voluntaris esperen l'arribada dels participants. En aquest sentit, Gómez destaca que la competició no exigeix marques mínimes als esportistes. La participació es fa per clubs i l'objectiu és reconèixer l'esforç i els beneficis de l'activitat esportiva per les persones amb discapacitat intel·lectual. A més, tots els participants reben una medalla.
4: És un pòdium de 8 places en el que tots els esportistes aconsegueixen la medalla. Si bé és veritat que or, plata, bronze es distingeixen, no?, com a primer, segon, tercer, a partir de la quarta plaça reps la medalla, almenys per la teva participació, perquè Special Olympics el que fa és reconèixer l'esforç i tots els beneficis que realment dona l'esport per a les persones amb discapacitat, tant a nivell d'inclusió com a nivell de salut, com a nivell de relació, no?
3: Des d'Espronis expliquen que els esportistes entrenen regularment i es preparen durant 4 anys per arribar a aquesta cita. El proper pas és posar rumb a Tarragona per participar en els Jocs.
0: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org. Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: Informació d'última hora.
1: El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat l'avís de situació meteorològica de perill per intensitat de pluja. Preneu les corresponents mesures de prevenció. Reviseu terrats, patis, soterranis, baixants i desguassos d'aigua. Els xàfecs seran en forma de tempestes per intensitat de pluja. Precaució en la conducció de vehicles, les zones d'acumulació o pas d'aigua en vials i l'aparcament del vehicle. Informació facilitada pel Servei Meteorològic de Catalunya.

0: Aquest divendres, dissabte i diumenge se celebren les Jornades Europees de Patrimoni. Jornades de portes obertes a tots els elements del Museu Obert de Lloret. Us recomanem fer reserva prèvia per participar en les visites guiades que tenen les places limitades. Reserves al 972 36 44 54 o al web patrimoni.lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 11 de la nit.
2: Informació d'última hora.
3: El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat l'avís de situació meteorològica de perill per intensitat de pluja. Preneu les corresponents mesures de prevenció. Reviseu terrats, patis, soterranis, baixants i desguassos d'aigua. Els xàfecs seran en forma de tempestes per intensitat de pluja. Precaució en la conducció de vehicles, les zones d'acumulació o pas d'aigua en vials i l'aparcament del vehicle. Informació facilitada pel Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Notícies.
4: Bona nit, us parla Maria Joan Comartí. Quadre solidari amb Punt d'Equilibri. Les dones usuàries del taller de pintura creativa i benestar que organitzen Punt d'Equilibri i l'Associació contra el Càncer de Lloret de Mar han regalat un quadre de grans dimensions. L'obra està a disposició dels veïns. Si algú hi està interessat, pot fer una aportació econòmica que es destinarà a finançar activitats de l'associació. Recordem que Punt d'Equilibri es dedica a acompanyar infants i joves amb necessitats especials i les famílies per promocionar-ne el benestar emocional, educatiu i personal. Una de les quatre alumnes que han pintat el quadre, Mercedes Díez, explica que cadascuna s'ha encarregat d'una part, però que unint-les ha quedat una única obra que mostra una dona molt acolorida a banda del logo de Punt d'Equilibri.
5: Representa una mica doncs, com són les dones, no? Les inquietuds que tenim, els problemes, les il·lusions, els neguits, totes aquestes coses, que quan veus el quadre és alhora és alegre, però alhora també és melancòlic, no? Té els dos punts aquells, no? I llavors es van pintar, van dividir el quadre per seccions, perquè eren unes quantes alumnes, i llavors cada una ha fet la seva part. El quadre després és un, que està tot unit, però cada part l'han fet una, i ja va quedar molt bonic.
4: Tant el taller de pintura creativa com el de ioga són totalment gratuïts, adreçats a persones malaltes de càncer o les seves famílies. Unes activitats que ajuden molt a les usuàries, que passen una bona estona compartida amb altres dones que passen per situacions similars. Per això troben de rebut retornar l'ajuda amb un gest com aquest.
6: Passió con una il·lusió i reportar un benestar, un...
7: satisfacció.
6: Perquè a nosaltres també nos ajuden mucho en el Punt d'Equilibri, ofreciéndonos las clases de pintura y las clases de yoga, y entonces pues nosotras estamos muy agradecidas, porque además es que ahí estamos como en familia y estamos, bueno, encantadas. Aparte de que nos gusta el dibujo, es que nos encanta juntarnos allí y hablar de nuestras cosas y bueno, entonces pues con mucho gusto col·laboramos.
4: Des de Punt d'Equilibri, Constanza Ángel està molt agraïda per aquesta col·laboració i apunta que si hi ha més d'una persona interessada en el quadre, les usuàries del taller en poden pintar més.
8: Si no es uno, son más personas las que quieren hacer esa colaboración y bueno, pues se puede pintar más. Piensa que ellas están haciendo el taller de arte pues prácticamente todo el año. Este año, por ejemplo, hasta en verano han seguido, o sea que se pueden pintar más cuadros y que haya más colaboraciones, porque es una manera de, si tú colaboras, para que nosotras podamos seguir ayudando a más familias.
4: La responsable del taller de pintura creativa és Brenda Caballero, que està molt orgullosa de la feina feta per les seves alumnes, a qui, a banda d'ensenyar-los tècniques pictòriques, els ajuda a treure les emocions a través de l'art.
9: Jo penso que elles són molt exigents amb elles mateixes, perquè són unes artistes, o sigui, jo intento instruir-les des de la tècnica, però també des de disfrutar, no? Llavors ho van fer superbé, cadascuna va donar pues, també les seves emocions, no? Perquè també treballem el tema emocional una miqueta i jo penso que l'han fet superbé, o sigui, ha sigut una experiència molt bona.
4: El quadre està exposat a Punt d'Equilibri i si algú està interessat en col·laborar amb la iniciativa pot contactar amb l'entitat a l'Avinguda de les Alegries número 24.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
10: Si es pot el moment,
11: escoltes la fórmula musical
12: de la ràdio de Lloret de Mar. Oh boy.

0: Escoltes la fórmula musical amb les cançons que més coneixes. Que més coneixes.
1: Hey, sembla que s'acaba el concert.

0: Informació d'última hora.
1: El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat l'avís de situació meteorològica de perill per intensitat de pluja. Preneu les corresponents mesures de prevenció. Reviseu terrats, patis, soterranis, baixants i desguassos d'aigua. Els xàfecs seran en forma de tempestes per intensitat de pluja. Precaució en la conducció de vehicles, les zones d'acumulació o pas d'aigua en vials i l'aparcament del vehicle. Informació facilitada pel Servei Meteorològic de Catalunya.

0: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon dia, bona hora. De 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
1: Nova Ràdio Lloret. És mitjanit.
0: Notícies.
2: Bona nit, us parla Maria Joan Comartí. El carrer Riu de la Plata de Fanals ha estat un dels més afectats per les pluges torrencials d'aquest diumenge a Lloret de Mar. El col·lapse de la riera Passapera ha provocat que l'aigua superés el mig metre d'alçada en aquesta via. Una de les persones afectades és Dolça Carreras, que hi té un laboratori de pròtesis dentals.
3: Quan vam poder entrar, hi havia la marca més de mig metre d'alçada. Llavors, a partir de la segona línia de calaixos, tot estava flotant. Bueno, màquines, la nevera estava flotant, el compressor estava tirat per terra, cadires fetes malbé, tota la fusta dels mobles inflada. Llavors, bueno, molt material s'ha perdut. Per sort, hi ha màquines que, com que estan una mica més elevades i els endolls també, això ens ha permet que es podrem tornar a treballar. Però, bueno, hem de refer molt de material, hem d'esperar, bueno, que el seguro ens digui si, què podem tirar i què no. De moment, les màquines que no funcionen estan apilotonades.
2: La Dolça reconeix que els espanta que un fet com aquest es pugui tornar a repetir en un nou episodi de pluges torrencials.
3: Ens fa por que això pugui tornar a passar, perquè la riera Passapera, que baixa directe al mar, en aquí s'ha col·lapsat. Llavors, l'Avinguda Amèrica anava col·lapsadíssima, tot el que venia de Santa Clotilde també estava col·lapsadíssim d'aigua. En aquí el sumidero de l'Ajuntament no va absorbir més. Llavors, el que va passar és que en aquí es va fer una piscina enorme i llavors va començar a entrar dintre dels locals, fins que suposo que va venir Protecció Civil i va veure que s'havia de desembossar o va deixar de ploure i al final això es va poder desembossar una mica, però bueno, fins que no vam obrir portes, en aquí van sortir litros i litros i litros d'aigua i que s'havien acumulat.
2: Al costat del laboratori, el seu germà Josep hi té un despatx d'arquitectura que també va quedar molt malmès per l'aigua i pel fang acumulat.
4: Jo tinc un petit despatx d'arquitectura tècnica aquí i ens van avisar la família, veïns, perquè just em va agafar fora de Lloret i bueno, quan vam arribar doncs estava tot ple de fang, quasi més d'un metro de 80, un metro d'alçada, amb que ens ha afectat doncs les màquines d'aire condicionat, els ordinadors que teníem al terra, el SAI, papers, tot d'arxivadors i de més, i bueno, un mobiliari. Just han passat a les mans de la brigada, ens ho han tret tot, i anar buidant, és el segon o tercer viatge que fan, perquè hem hagut de treure, bueno, tot queda inservible, el fang sobretot, no és només l'aigua, sinó el fang ho deixa tot inutilitzable.
2: En tractar-se d'una catàstrofe natural, les persones afectades hauran d'esperar que el Consorci de Compensació d'Assegurances els indemnitzi, un tràmit que Josep Carreras reconeix que pot ser complex i lent.
4: Sense garantia que et pagaran, però tot és molt més lent perquè va amb uns altres tràmits i has d'activar un segur, has d'activar l'altre. Bé, veurem. Al final, quan has de donar tot el part de coses que se t'han fet malbé, no tot tens factures, no tot és valuable, tens moltes coses que tenies aquí doncs, de fa molt de temps, no? Pues dibuixos, els teus fills, o coses així, que ho perds cosetes així, però bé, mira, això és el menys, però al final forma part de la teva vida, que també la tens aquí dins el teu despatx, i ara, doncs, almenys, ha servit per fer una netejada de tot i segur que t'acumula més merda.
2: Aquests dos són alguns dels exemples d'afectacions que hi ha hagut aquest diumenge a Lloret de Mar arran de l'episodi de pluges torrencials que ha afectat el municipi i el conjunt de Catalunya.
0: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.

Onades de música. Onades de música. Onades de música. A nova Ràdio Lloret. A nova Ràdio Lloret.

Nova Ràdio Lloret. És la una de la matinada. Onades de música. Les cançons més tranquil·les.